0: El reduir les baixes laborals també ha de mirar què és el que passa als centres de treball. Quan en un mateix entorn es repeteixen lesions, estrès o accidents, el problema no és només la persona que agafa la baixa.
1: Anabel Torres és la secretària general de SATSE a Catalunya.
2: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
3: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
4: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
1: 6:57 minuts del matí. Els castellers de Vilafranca han aconseguit carregar el concurs de castells un 9 de 9 amb folre. I no només l'han aconseguit carregar, sinó que l'han aconseguit descarregar. Aquesta és l'alegria de quan aconseguien descarregar aquest castell per primera vegada a la història. Una actuació memorable dels Verds per guanyar el concurs de castells amb la millor puntuació mai obtinguda.
5: Sí, han sumat més de 14.600 punts i han guanyat per tercera vegada consecutiva. Àngel Grau és el cap de la colla.
6: Ha sigut un concurs molt complicat, però després poder fer aquest 9 de 9 i descarregar-lo, doncs és espectacular. Marxem feliços i contents. I demà serà un altre dia.
5: La Colla Vella ha quedat segona i la Jove de Tarragona ha completat el podi.
1: I dels esports, el 7-0 del Barça contra el Madrid en Lliga Femenina. Anna Palet, bon dia.
7: Bon dia, exhibició del Barça en un clàssic històric. Victòria 7-0 contra el Real Madrid. Mai el Barça havia guanyat amb una diferència de gols tan gran. Pòquer de Clàudia Pina. Mai una jugadora abans havia marcat 4 gols en un mateix partit contra el Madrid. S'hi han sumat a la festa golejadora Eva Pajor, Graham Hansen i Sidney Schertenle. Pina, després del partit, ho celebrava així.
8: No me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz. Día que nunca olvidaré. Y nada, a seguir así.
7: Tot i les pluges i el canvi d'horari, 40.000 persones al Camp Nou gaudint d'aquesta victòria al clàssic del Barça, el primer de la temporada, que ja deixa a les culers 5 punts per sobre del Real Madrid a la Lliga.
1: I de seguida arribem a les 7. I comença l'Aquí Catalunya, amb experts, alcaldes i testimonis del temporal. Marina Fernández, bon dia.
9: Hola, què tal? Sí, encara tenim aquesta ressaca. El temporal històric que ha passat per Catalunya aquest cap de setmana i que ens ha recordat les pitjors imatges de València, d'aquella dona de València. Tindrem això, però clar, haurem d'estar amb un ull posat a què fa Pedro Sánchez, perquè resulta que ens estan dient que és bastant probable que avui surti a anunciar eleccions, o com a mínim a dir què pensa a fer properament.
1: Doncs estarem pendents del temporal i de Pedro Sánchez. A les 7 comença l'Aquí Catalunya a ser Catalunya.
10: ¿Te imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
11: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
12: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
11: A esta hora, ¿qué sabemos sobre la posibilidad de que Sánchez anuncie hoy un adelanto electoral? Lo único que trasladan desde la Moncloa y desde el Partido Socialista es que Gobierno y PSOE están preparados para ir a las urnas si Sánchez lo decide y anuncia hoy. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Será Sánchez quien tome la decisión y la comunique previsiblemente este lunes, pero ministros, dirigentes territoriales y otros miembros del gobierno dan por hecho que la balanza del presidente se inclina irremediablemente hacia la disolución de las Cortes y el adelanto electoral. Esa es la voluntad que comparten en el partido, donde se impone la idea de que hay que aprovechar la oportunidad abierta por las movilizaciones en favor de la vivienda. La derrota del pasado viernes confirma que no hay una mayoría útil para resolver el principal problema de la ciudadanía y por eso la única salida que se ve en la Moncloa es llamar a las urnas pidiendo un mayor apoyo para los partidos que sí que apuestan por dar una solución. Pero Sánchez no lo quiere hacer sin intentar aprobar de nuevo las medidas de vivienda tumbadas por PP, Vox y Junts y por eso no se descarta la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para dar luz verde a los decretos y que una vez disponible disueltas las Cortes, sea la diputación

0: Rockfm.es.
1: Si tu casa es un reflejo de tu personalidad, ¿por qué la decoras con muebles que no son de tu estilo? Encuentra el tuyo en los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA solo esta semana. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
2: Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las Gavarras, Tarragona.
3: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida. Hoy por hoy, Catalunya. Ferran Dalmau.
4: Hola, bon dia. Els aiguats del cap de setmana van obligar a ajornar, entre d'altres activitats, la manifestació en defensa de l'habitatge prevista a l'Hospitalet de Llobregat per dissabte a la tarda vespre. I la nova cita és aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona. Gemma Alegrim.
5: Després del cas de la Mari Carmen a Madrid, els moviments socials en defensa de l'habitatge catalans busquen que sigui l'Olga, la veïna del barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, que es va suïcidar poc després de ser desnonada, qui es converteixi en un símbol de lluita que arrossegui el màxim de persones possible. Les pluges van obligar a ajornar la protesta, que finalment serà aquesta tarda a partir de les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona. La mobilització està secundada per totes les grans organitzacions en defensa de l'habitatge de Catalunya. Més enllà de la mobilització, les entitats també estudien com organitzar la vaga general prevista per les pròximes setmanes.
4: La protesta davant de la situació amb l'habitatge ha aguantat uns aiguats de rècord. Els acampats de la plaça Catalunya no han marxat. Susana Ruiz, bon dia.
6: Bon dia.
4: I no es van retirar malgrat les instruccions de Protecció Civil que tothom se n'anés a casa seva.
6: Sí, però ells diuen que fins que no s'atenguin les seves demandes no marxaran. Avui els acampats volen centrar-se en aquesta manifestació de la tarda, que amb el canvi de dia i lloc doncs els agafa al costat de casa, com qui diu. I estan convençuts que els carrers mostraran que es manté el pols a les institucions per aconseguir que es posi al centre del debat el dret a l'habitatge i solucions immediates per les persones que es troben en risc de desnonament.
4: Els acampats de plaça Catalunya no van ser els únics que es van saltar les instruccions de Protecció Civil aquest cap de setmana i el govern amenaça en posar multes.
6: Ho va dir la consellera d'Interior, Núria Parlon, quan passi l'emergència provocada per aquest episodi de pluges torrencials, analitzaran si multen els locals o organitzadors d'activitats no essencials que no van fer cas de les instruccions de Protecció Civil i no van cancel·lar actes.
7: Que és molt important reconèixer a les persones que han tingut una actitud de complir amb la resolució, de complir amb les restriccions, perquè això ajuda a salvar vides, però també és cert que encara que sigui una minoria, hi ha d'altres que, quan no ho fan, doncs provoquen riscos, no?
6: Entre els possibles multats podria haver-hi el concurs de Castells de Tarragona, que dissabte a la tarda es va mantenir, tot i que a partir de les 8 començaven les restriccions de mobilitat i molts dels assistents havien de desplaçar-se cap a les comarques afectades.
4: 7 i 23 minuts, ja ha passat el pitjor del temporal, però encara continuarà plovent les properes hores.
8: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el temps.
6: El temps s'encalma, però la pluja no acaba de marxar. De fet, ja torna a ploure en molts llocs del litoral i el prelitoral central. No s'esperen aiguats de la magnitud dels del cap de setmana, però continuarà plovent, com vaticinava Santi Segalà, cap de prediccions del Meteocat.
9: De cara a demà seguim mantenint avisos. La pertorbació haurà marxat, però la massa d'aire càlida, amb ingredients encara de possible torrencialitat, es manté a Catalunya durant encara uns quants dies. No sembla que s'escombri aquesta massa d'aire tan càlida fins a finals de la setmana vinent.
6: És el que deia en una compareixença ahir.
10: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
4: És dilluns 5 d'octubre, algunes escoles estan tancades per culpa de les destrosses del temporal, hi ha talls de circulació a 6 línies de rodalies, però a banda del temps avui estem molt pendents del que pugui anunciar Pedro Sánchez. Aquest matí els partits catalans reuneixen les seves executives amb un ull posat a la Moncloa per si Sánchez decideix convocar eleccions. Alguns, com els comuns, han cancel·lat fins i tot l'agenda que tenien prevista per activar ja la maquinària electoral. Xavier Balló.
0: El ministre Ernest Urtasun participa d'un acte conjunt a Madrid per presentar Frente Amplio, la nova candidatura que substituirà la marca de Sumar, amb la resta de partits del moviment i encara amb la interrogant de si podran tornar a integrar a Podemos. No serà fins la setmana que ve, però que sapiguem qui serà el seu candidat i el possible paper d'Ada Colau en aquesta nova candidatura. Esquerra, d'altra banda, afronta l'executiva a l'espera de la decisió de Sánchez. Els republicans tenen reticències a un avançament electoral, ja que dissoldre avui les Corts implicaria que quedarien sense complir la majoria dels grans pactes que van fer amb els socialistes, des del finançament a la condonació del FLA, que han de passar pel Congrés en aquest últim trimestre de l'any.
4: I després del seu no als decrets, Mari Carmen, que els ha posat en el punt de mira, Junts no reunirà avui l'executiva perquè està a l'espera no només de l'avançament electoral, sinó també del ple del Constitucional de demà, on a priori hauria d'avalar-se l'amnistia a Carles Puigdemont. I a banda, avui comença també la vacunació contra la grip i la Covid. Ja es pot demanar cita al CAP, preferentment a través de La Meva Salut.
6: Els primers col·lectius que rebran la vacuna són les persones majors de 80 anys, les que viuen en residències de gent gran o de discapacitats, les dones embarassades i els nens d'entre 6 mesos i 4 anys. La recomanació és que la vacuna es posi quan abans millor. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
11: La vacunació pot evitar fins a un 26% de les hospitalitzacions, el 40% dels ingressos en UCI i el 37% de les defuncions, morts atribuïbles a grip.
6: A partir del 26 d'octubre podran demanar hora la resta de col·lectius als quals s'aconsella la immunització, entre els que figuren les persones de 60 anys o més, i des del 16 de novembre es podrà anar al CAP sense cita.
4: 7:27 i el fiasco de les proves PISA encara porta cua.
6: Un mes després de l'acomiadament de la secretària general d'Educació, el departament ha reconegut que els alumnes exclosos el dia de les proves són més dels que s'havia comunicat inicialment.
4: Primer havien dit que havien exclòs el 23% dels alumnes, però ara ja admeten que el percentatge s'enfila fins al 30%, Gemma.
5: En una petició d'informació al portal de Transparència, Educació ha revelat el percentatge d'estudiants que no es va presentar a l'institut el dia dels exàmens. El departament va fer una selecció d'uns alumnes perquè fessin la prova i aquests havien confirmat que hi participarien. Tot i això, el dia de l'examen, un 7% d'ells no es va presentar. Educació no sap exactament per què. En alguns instituts només va faltar un alumne, cosa que es pot considerar una absència puntual, però en una desena d'instituts van faltar entre 5 i 9 estudiants, fet que és més difícil d'explicar. Tot i això, Educació assegura que aquestes absències no tenen relació amb l'error principal que es va produir en la prova i que no són conseqüència de cap error del departament.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Hoy por hoy Catalunya, amb Ferran Dalmau.
2: 2 minuts i seran 8:15 del matí. Avui és la primera gran nit d'oques grasses a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Porto

0: És el primer dels quatre concerts que el grup d'Osona fa a Barcelona abans de deixar els escenaris.
1: Durant els últims dies, tot i el temporal, personal tècnic de producció i escenografia ha treballat contra rellotge per tal de tenir-ho tot enllestit per aquesta nit.

Mai abans un grup català havia venut 220.000 entrades per 4 concerts. Avui es descobrirà la llista de cançons que el grup liderat per Josep Montero ha escollit per dir adéu a 17 anys de carrera. Mai.

0: eso para tomar.
1: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
2: Lidl es el número uno en calidad-precio según la valoración de los consumidores. Con Lidl Plus, bananas a 0,99 el kilo, ahorra un 33%. Y atún claro pack 3 a 1,79, ahorra un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
3: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922, a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles. Cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
4: ¿Qué ha sido eso?
5: Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
6: Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
7: Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano?
8: Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
9: 8:15, 7:15 en Canarias. Páramo, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Verdad que cada día tomamos decisiones para cuidarnos un poquito más? Atentos. En HSN lo tienen claro. Seleccionan materias primas de calidad, desarrollan sus fórmulas y fabrican sus propios productos, controlando todo el proceso. Puedes encontrarlos directamente en su tienda online. Ya lo sabes, de la fábrica a casa. Los que saben elegir, eligen HSN.
9: En tres cuartos de hora, comparecencia del presidente del gobierno en las escalinatas del edificio del Consejo del Palacio de la Moncloa, que, como decíamos antes, es el escenario que se reserva exclusivamente para los momentos de gran calado institucional. Los analistas esta mañana, no y por hoy, son Antón Losada, vos días.
11: Vos días.
9: Elisa de la Nuez, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal?
9: Ignacio Guardans, buenos días.
13: Buenos días.
9: ¿Qué esperáis de esta comparecencia? Antón, empiezo por ti.
11: Pues mira, yo le he preguntado a la inteligencia artificial, a Claude, y me dice que no quiere darme un veredicto porque no quiere influir en mi opinión. Así que imagínate cómo estará la cosa. Yo creo que lo más inteligente que podemos decir hasta ahora es alia jacta es. Hemos dicho tantas veces que estábamos en un momento definitivo de la legislatura. Parece que esta vez es verdad, es un momento definitivo.
9: Elisa.
12: Sí, bueno, yo de acuerdo. Yo no sé lo que va a decir, pero bueno, que constatar que no tiene mayoría es una cosa que podía haber constatado a lo largo de todos estos años sin presupuestos.
9: Ignacio.
13: Sí, yo creo que es un momento histórico, pase lo que pase. O sea, si tuviera la decisión de no convocar, seguiría siendo un momento histórico, una página, como se suele decir, una página de la historia política. Y yo creo que con la tensión política que hay en la calle, la de la derecha, que no ha bajado, y la de la izquierda, que se ha disparado, lo natural es convocar elecciones, y yo creo que es lo que va a ocurrir.
9: En caso de que el presidente convoque hoy elecciones, coge a la llamada izquierda transformadora de izquierda, a la izquierda del PSOE, sin candidato. Lo que antes era Sumar, que ahora se va a llamar Frente Amplio, esa coalición de Izquierda Unida, Más Madrid, Los Comuns y Movimiento Sumar, anuncian que no van a anunciar candidato hasta dentro de dos semanas. Ahí, bien con calma. Joan Gimeno, buenos días.
14: ¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
9: Cuéntanos, Joan.
14: Pues sí, los partidos de Sumar se dan hasta el 17 de octubre para elegir a su nueva cabeza de visible y poner a punto su maquinaria electoral. El nombre del candidato o candidata todavía no se ha decidido. De hecho, según varias fuentes consultadas por la cadena SER, no ha habido muchos avances estas últimas horas con respecto a la elección de esa figura. El asunto no estaba en el orden del día de la reunión de este domingo de los cinco ministros de Sumar con otros representantes de sus partidos, un encuentro que terminaba con esa fecha límite tras analizar los posibles escenarios de cara a las próximas horas si Pedro Sánchez finalmente aprieta el botón electoral. Pese a todo, insisten en Sumar en que están preparados para ir a unas elecciones que aseguran serán un referéndum sobre la vivienda. Los contactos en el espacio van a continuar esta mañana con una nueva reunión también con los ministros presentes y todos los partidos del grupo parlamentario de Sumar.
15: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
16: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
15: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta Citroën.es.
17: Hola, ¿qué tal? Oye, que al final no contéis conmigo para lo de hoy.
0: que me apetecía mucho, pero no puedo ir. Ya nos veremos en otra. Un abrazo.
17: Si el juego hace que renuncies a las cosas que realmente importan, estás dejando que controle tu vida. ¿Sientes que tienes un problema con el juego? Ponte en contacto con FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, llamando al 900-200-225 y no permitas que jugar sea tu único plan. 11 y FEJAR.
18: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
19: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
20: Pates la piara, más buenos que el pan.
9: I a esta hora, Canals.
21: La Generalitat de Catalunya acaba de mandar un nuevo mensaje de alert porque siguen las fortísimas lluvias en dos comarcas de la provincia de Barcelona, en el Vallès y Maresme, donde ayer ya murieron dos personas arrastradas por la riada. En uno de los pueblos más afectados, en Montornès, está el periodista de la SER, Martí Oliver.
22: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hemos recibido esta alerta porque sigue lloviendo con mucha intensidad aquí en Montornès. Ahora mismo encontramos calles y carreteras llenas de barro, sobre todo en la entrada del municipio, y en la rotonda incluso hay carteles que han quedado torcidos y muchos restos de vegetación, una rotonda por donde pasa una ría. Ayer mismo se desplazó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para intentar ver los destrozos de primera mano, y el alcalde ya ha avanzado que intentarán que el Estado declare zona catastrófica para poder destinar ayudas a la recuperación del municipio.
9: Declaración institucional del presidente del gobierno a las 9:08 en Canarias. La van a poder escuchar aquí en directo en Hoy por Hoy.
23: Radio Ser Tarragona, Radio Reus.
24: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
25: Soy un gran creyente en la suerte. He descubierto que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo.
24: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
26: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
23: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida. Hoy por Hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
27: Hola, bon dia. Protecció Civil acaba d'enviar una alerta als mòbils per les pluges que cauen, sobretot a aquesta hora, al Vallès Oriental i al Maresme. Demanen màxima precaució en les properes dues hores, extremar la mobilitat i no apropar-se a zones inundables. El sotsdirector de Protecció Civil acaba de passar pels micròfons de Ser Catalunya i ha defensat la necessitat d'aquestes alertes i restriccions.
28: La resposta als serveis d'emergència ha permès doncs reduir aquestes afectacions. Tenim la pèrdua de la vida de dues persones que lamentem, però creiem que l'escenari era prou complicat per haver tingut fins i tot pèrdua de vides humanes més significativa.
27: Sis línies de rodalies continuen tallades a aquesta hora per les fortes pluges del cap de setmana i per les que continuen caient a aquesta hora. A l'estació de Sants continua el descontrol, el caos per la falta de trens i també d'informació. Hi som. Aitana Romà, bon dia.
29: Bon dia. La situació aquí a l'estació està bastant tranquil·la. Aires va reprendre la línia d'alta velocitat i de moment funciona amb normalitat, a excepció de l'AVE Lleida-Pirineus, que sí que porta una hora de retard. Veiem com la gent s'acosta a les pantalles de Rodalies que van succeint informació sobre el servei irregular d'algunes línies com la R1 o la R11, que encara presenten alteracions. El que sí que sabem és que les dues baules més dèbils de la xarxa durant el temporal han estat el pont de Rodalies a Sant Adrià de Besòs i el túnel inundat de Plaça Catalunya.
27: Aitana, gràcies.
29: A tu.
27: 8 i 23 minuts, les pluges són molt intenses a aquesta hora, però què passarà la resta del dia, Jordi Carbó?
30: Tot i que avui farà sol la major part d'hores, també tindrem moments de pluja. Al matí a la costa i per litoral, durant la tarda als Pirineus i a la Catalunya central. Ja tenim xàfecs ara mateix i s'aniran repetint fins al migdia a qualsevol punt del litoral i per litoral i descarregaran amb forta intensitat, si bé, a diferència del cap de setmana, seran poc persistents. I durant la tarda, aquests xàfecs més intensos afectaran al Pirineu i a la Catalunya central. Però igualment, molts moments de sol, ara amb ambient fresc, 20 graus a Barcelona, també a Tarragona, 17 a Lleida i Girona, màximes de 20 a 25 graus arreu de Catalunya. En els moments de sol, sensació de xafogor.
27: Avui, que a banda del temps estem molt pendents de Pedro Sánchez, que compareix d'aquí a poc més de mitja hora, amb la possibilitat d'un anunci d'avançament electoral. Els partits catalans reuneixen aquest matí les seves executives amb un ull posat a aquesta convocatòria a la Moncloa i a un possible avançament electoral per finals de novembre. Alguns, com els comuns, han fins i tot cancel·lat l'agenda que tenien prevista per ja activar la maquinària electoral. Xavier Balló.
1: El ministre Ernest Urtasun participa d'un acte conjunt a Madrid per presentar Frente Amplio, la nova candidatura que substituirà la marca de Sumar, amb la resta de partits del moviment i encara amb la interrogant de si podran tornar integrar a Podemos. No serà fins la setmana que ve, però que sapiguem qui serà el seu candidat i el possible paper d'Ada Colau en aquesta nova candidatura. Esquerra, d'altra banda, afronta l'executiva a l'espera de la decisió de Sánchez. Els republicans tenen reticències a un avançament electoral, ja que dissoldre avui les Corts implicaria que quedarien sense complir la majoria dels grans pactes que van fer amb els socialistes, des del finançament a la condonació del FLA, que han de passar pel Congrés en aquest últim trimestre de l'any.
27: Els socialistes catalans també es reuneixen a disposició de què decideixi Pedro Sánchez, i Junts, que és protagonista principal d'aquest nou escenari que s'ha obert arran del seu no als dos decrets Mari Carmen, també ha de valorar quins passos segueix ara pendents de la Moncloa, però atenció, també pendents, Xavi, del Constitucional.
1: Junts no reunirà avui l'executiva, però estan a l'espera no només del possible avançament electoral, sinó del ple del Constitucional de demà, on a priori hauria d'avalar-se l'amnistia. El partit van en peus de plom, però confien que Puigdemont pugui tornar aquesta tardor i donar un impuls a la formació si finalment hi ha eleccions al novembre.
27: Com deia, tot plegat motivat per la crisi d'habitatge i les mobilitzacions que a hores d'ara continuen sota la pluja. Els que han mantingut la seva protesta durant tot el cap de setmana entomant uns aiguats de rècord són els acampats a la plaça Catalunya de Barcelona. No es van retirar malgrat les instruccions de protecció civil que tothom se n'anés a casa. Diuen que fins que no s'atenguin les seves demandes no marxaran. El que sí que van obligar a ajornar les tempestes, entre d'altres activitats, va ser la manifestació en defensa de l'habitatge prevista a l'Hospitalet per dissabte a la tarda vespre. La nova cita és aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona. Gemma Alegrim.
2: Després del cas de la Mari Carmen a Madrid, els moviments socials en defensa de l'habitatge catalans busquen que sigui l'Olga, la veïna del barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, que es va suïcidar poc després de ser desnonada, qui es converteixi en un símbol de lluita que arrossegui el màxim de persones possible. Les pluges van obligar a ajornar la protesta, que finalment serà aquesta tarda a partir de les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona. La mobilització està secundada per totes les grans organitzacions en defensa de l'habitatge de Catalunya. Més enllà de la mobilització, les entitats també estudien com organitzar la vaga general prevista per les pròximes setmanes.
27: 8 i 26 minuts del matí.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
5: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
4: Entrades a auditori.cat.
27: 27 minuts i avui comença la vacunació contra la grip i la Covid. Ja es pot demanar cita al CAP, preferentment a través de La Meva Salut. Susana Ruiz.
6: Els primers col·lectius que rebran la vacuna són les persones majors de 80 anys, les que viuen en residències de gent gran o de discapacitats, les dones embarassades i els nens d'entre 6 mesos i 4 anys. La recomanació és que la vacuna es posi quan abans millor. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
7: La vacunació pot evitar fins a un 26% de les hospitalitzacions, el 40% dels ingressos en UCI i el 37% de les defuncions atribuïbles a grip.
6: A partir del 26 d'octubre podran demanar hora la resta de col·lectius als quals s'aconsella la immunització, com les persones de 60 anys o més, i des del 16 de novembre s'hi podrà anar sense cita.
27: I en el temps dels esports, Arnau Montserrat, bon dia.
8: Bon dia, Ferran.
27: La golejada històrica del Barça femení contra el Real Madrid.
8: És la màxima diferència de gols en un clàssic.
10: Continua Clàudia Pina, remata, gol.
8: 7-0 en pòquer de Clàudia Pina i gols de Graham Hansen, Pajor i Sidney.
11: Bueno, muy feliz, la verdad.
0: No todos los días. Se meten 4 goles en un partido.
8: El balanç són 25 victòries pel Barça i una pel Madrid, amb 99 gols a favor de les blaugranes i només 12 en contra en aquest històric de clàssic. 5 punts de marge té ja el Barça al capdavant de la classificació.
27: I a segona divisió, doble empat a 0 pels catalans.
8: Sense gols entre Girona i Mallorca, Montilivi, mateix resultat entre Sabadell i Andorra, la nova Creu Alta. Sorteig avui de la primera ronda de la Copa del Rei, amb Espanyol, Girona, Sabadell, Europa, Reus, Manresa, Sant Andreu i el Prat, que no va poder jugar la tornada per les pluges, però estarà al bombo a l'espera de poder jugar la tornada.
27: I en bàsquet, primera derrota del Barça a la Lliga.
8: Els de Sekulić cauen a la pista d'UCAM Múrcia, 100-94, en un mal últim quart, derrota també del Lleida a casa, 81-94, i del Girona, 118-78, a la pista de Baskonia.
27: Arnau, gràcies. Fins demà. I a les 8:29 minuts acabarem amb una mica de música, perquè avui és la primera gran nit d'Oques Grasses al Palau Sant Jordi.

arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes fins a les dues a Ser Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que.
0: Ens ho hem passat bé al bar.
1: Ens ho hem passat molt bé al bar.
0: El teniu disponible als canals de YouTube del Que t'hi jugues, del Diari As i de Carrusel, el bar que hem obert avui a les 11 hora catalana i el tornarem a obrir dimecres també a les 11. M'agrada perquè la gent ja ve amb atrezzo, i es posa samarretes, jerseis, que donen que parlar. És el cas del Jofre Mateu, que porta una dessuadora del Racing vintage, és guapíssima.
2: És vintage, però la van portar la temporada passada. Sí, l'any que de l'ascens, que aquest any han tornat a canviar de roba, però totes les fan molt xules.
0: Hola.
2: La paleta així
0: vaig com caure no primer jo, després el Cristóbal, aquí hi ha el virus de la Copa de RAC1 que ens està destrossant la veu.
1: Els dèbils.
0: És que tu te la cuides.
1: Tots la cuidem, no?
0: Alguns més que altres.
1: Però tu has tret el tema de les samarretes perquè volies que algú et preguntés per la teva.
0: T'agrada o no? És que ja sé que porto.
1: Tornem al tema, perquè tu volies parlar de la... Tu has vingut a parlar del teu llibre.
0: Porto un jersei inspirat en Lev Yashin.
1: Gran. Sí.
0: L'aranya negra, l'únic porter que ha guanyat la pilota d'or.
1: Aquí volies arribar.
0: És guapa, eh?
2: És guapa. La de la Paula també mola, eh?
0: Sí. Hola, Paula, què tal?
3: Bon dia, què tal?
2: I cadascú s'emporta el seu premi, tu.
0: Sí, és guapa, la teva també.
1: Els mitjons del Bermo, perquè avui el Bermúdez fa el programa amb mitjons.
0: Sí, no has decidit descalçar-te, com Dolores Oriol.
4: El tema d'avui, no, com que no hi ha futbol, no, què passa, no hi ha futbol?
1: No hi ha res a parlar,
4: hem de parlar dels mitjons un altre cop.
2: Happy Socks.
0: No, avui parlarem molt de futbol, però evidentment estarem pendents de l'actualitat que ens porta escoltant una estona el president de la Generalitat, Salvador Illa, per parlar de la convocatòria d'eleccions que ha anunciat Pedro Sánchez pel 29 de novembre i també per saber la situació meteorològica a Catalunya, on continua plovent a diferents comarques moltíssim, moltíssim. Per tant, estarem pendents de l'actualitat. D'una banda, la política, eleccions el 29 de novembre, eleccions a la presidència del govern, convocades per Pedro Sánchez pel 29 de novembre, i de l'altra, la situació meteorològica a Catalunya. En aquestes dues hores, on òbviament, parlarem i molt del 7-0.
5: L'opinió de Sique Rodríguez.
0: Perquè el Barça continua en una altra dimensió al futbol femení. Al Camp Nou, triplet de rècords. Clàudia Pina, primera futbolista del Barça en marcar 4 gols al Madrid. Quantaset. 7-0. La major golejada del Barça al Madrid. 26 partits, 25 victòries, sense comptar l'etapa del tacón. 99 gols a favor i 12 en contra. I tercer, 40.533 persones al Camp Nou. Rècord d'assistència en un partit de la Lliga F. Segons el club, i ara ho ampliarem amb l'Anna Palet, més d'un milió d'euros en ingressos. Tres rècords. 7 anys després, d'aquella portada del Marca, la dimensió del futbol femení la continua marcant el Barça.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
0: Abans de saludar l'Anna Palet i ampliar aquest 7-0 del Barça històric al Real Madrid i de comentar-ho amb la Paula López, que avui ens acompanya al Què t'hi jugues, també amb el Luca Peros, ja que ha vingut al bar, sí, li hem dit que com que ell va participar en una sèrie protagonista sent entrenador d'un equip de futbol femení que té contacte amb jugadores del Barça, que li preguntem també per aquest
1: resultat històric. Convidar-lo després que ell hagi patit un 7-0 en contra, però vaja, tu sabràs el que
0: metafòric.
1: Fas.
0: Ha set casualitat,
1: tu sabràs el que fas.
0: Lo de Croacia tela,
6: Sí, del 7-0 ayer me recordaba de sábado. Entonces... un 7-0 que quiero olvidar para siempre.
0: Solo te lo recordaremos.
6: Mañana vamos a mostrar cara ante España.
0: Sí, demà Croàcia-Espanya a 9:15 en directe a la cadena SER, al Carrusel. És l'últim partit d'aquesta aturada per seleccions i ja després, Flaqui, per fi torna el futbol de clubs.
1: Dissabte, Barça-Getafe.
0: Aviam, Oriol Soler, què tal, com estàs?
7: Què tal, sí que...
0: La situació a Catalunya ara mateix, com està? Perquè a Barcelona veiem que plou molt, també ho fa a diferents comarques del país i estem pendents de el que expliquin des de Protecció Civil a banda de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Sí, en teoria Protecció Civil havien de compareixer a les 12, veiem que aquesta compareixença va amb retard. El que tenim encara a hores d'ara és una alerta vigent, us haurà sonat als mòbils si viviu a Barcelona o als voltants. 8 comarques del litoral i prelitoral, més de 3 milions de persones han rebut aquest so.
0: És un so que ja ens acompanya en el nostre dia a dia.
7: Sí, és un so que ja l'hem incorporat dins de la quotidianitat. Coses importants, a hores d'ara, que demana Protecció Civil, que ningú vagi a buscar a les criatures a l'escola abans d'hora. La majoria de criatures de Catalunya són ara a l'escola, a l'institut i al centre. Recorden que són un lloc segur, que els nens i nenes estan allà fora de perill i demanen a les famílies que abans de les dues, quan acaba l'avís, ningú els vagi a buscar. Tot i això, durant el matí hem anat veient imatges d'escoles inundades.
3: Escola pública, Poeta Foix. Tot el menjador. Han rebentat les...
7: Una escola pública de Barcelona que tenia dos pams d'aigua als baixos, per exemple, la Poeta Foix, òbviament, han portat a les criatures a les plantes superiors. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut prop de 9.000 trucades des de primera hora del matí i els bombers han fet més de 100 sortides. El Meteocat diu que aquesta pluja d'avui, amb aquesta intensitat, era impossible de preveure.
8: El que no estava previst, perquè els models meteorològics no ens ho indiquen, de fet és la nostra eina de treball, no indicaven la intensitat d'aquesta pluja. Sí que preveiem xàfecs i tempestes, repeteixo, hi havia avisos per les comarques, per tant tenien un avís, diguéssim, que enfocava cap a aquest sentit, però evidentment la intensitat ha sobrepassat.
7: I ara estem molt pendents també, Siki, de rius i rieres. El Besòs baixa a 230 metres cúbics per segon. Per fer-nos-en una idea, aquest cap de setmana, quan va estar a punt de desbordar-se, baixava a 900, és a dir, encara estem lluny d'aquest escenari, però sí que multiplica per 5 el seu cabal habitual. I també estem molt pendents del Vallès Oriental, on avui les tempestes han estat especialment intenses. A Granollers ja superen els 100 litres per metre quadrat i en sumen més de 350 des de dissabte. Derivades de tot això, caos absolut a la mobilitat, com us podeu imaginar. Rodalies no ha tingut normalitat en cap moment del matí. La línia R1 del Maresme està tallada, també la R11 i la R4 no circula de Sants a Terrassa i Manresa. La resta de línies totes tenen retards o trens cancel·lats. A l'aeroport del Prat, per les properes 3 hores només, ja hi ha 15 vols cancel·lats i retards generalitzats per les tempestes. Així que molta precaució també a les carreteres, on hi ha moltes cues. Si voleu una cosa menys important, també estem pendents del concert d'Oques Grasses, que avui fan el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic. Més de 55.000 entrades venudes. Diuen que a partir de les dues es coordinaran amb Protecció Civil i veuran si finalment avui fan aquest primer concert de comiat.
0: Per tant, si podeu, us quedeu a casa, escolteu la ràdio, que aquí us anirem explicant tota l'última hora d'aquesta situació meteorològica a Catalunya, i feu cas de les recomanacions, màxima prudència si heu de sortir, perquè és la vostra obligació. Gràcies, Oriol. Qualsevol cosa ens demanes pas al Que t'hi jugues. Com ens explicava, la situació més crítica l'estem vivint a Granollers. Ara hi anirem amb el Martí Oliver, també pendents de si troben la persona desapareguda a Pineda de Mar, que de moment encara no l'han trobat, no?
7: Encara no, i és des del cap de setmana que els equips de recerca l'estan buscant intensament.
0: Hi ha hagut una persona desapareguda a Pineda de Mar i dues persones mortes a Tordera i a Montornès del Vallès, pendents de si troben aquesta persona. Ara anem cap a Granollers. Abans, el temps, ja escolteu que era difícil de preveure. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, com estem?
0: Per què era difícil de preveure tanta pluja en aquestes hores a Catalunya?
9: Ara no sabré què respondre. És una miqueta com que amb el canvi climàtic no es podran pronosticar aquestes coses. A veure, quan fem
0: perquè
9: pronòstic...
0: És important el que explica Jordi, perquè les tempestes que hi ha venen derivades pel canvi climàtic.
1: Però això és un invent.
9: Sí, però... És que jo ara estic una miqueta descol·locat amb això que ha dit el Meteocat, t'ho dic honestament.
0: Ah, sí?
9: Sí, home, el matí es veia que tindria fins al migdia, després ells han activat també els avisos, però quan es fa un pronòstic no es pot només mirar... Tenim moltes eines, una és les sortides de precipitació que diem, que són uns mapes que ens diuen un escenari probable, val? Per exemple, és el que ens deia que durant la nit de dissabte a diumenge podien caure 200 litres per metre quadrat a molts punts de la costa i per litoral. Després hi ha la feina del predictor, que és una miqueta el que ha d'interpretar i veure fins on es pot traslladar això. Hi havia un escenari perquè aquest matí hi hagués pluges torrencials, més en el context que estem, i es veia que seria fins al migdia. De manera que jo ara estic una miqueta descol·locat.
0: Sí, però és veritat que, pel que he escoltat, que es preveia que podia ploure, però no de manera tan continuada, no tan seguit, perquè a Barcelona, per exemple, és que no ha parat de ploure en tot el matí.
9: El que sabíem és que no duraria tantes hores com va durar la nit de dissabte a diumenge, per això ens hem quedat amb 100 litres, la nit aquella a molts llocs va ser 200 litres. Sí, sabíem que duraria menys i que seria menys problemàtica, però hem de tenir present, cada cop que anunciem o que tinguem condicions favorables per el pluja torrencial, doncs aquest és l'escenari que tenim ara, que sí que ho podríem vincular amb el que tu estaves dient fa un moment, no? De fins quin punt el canvi climàtic, l'escalfament planetari, doncs està incidint això. Per mi és indiscutible, perquè tot ve de tempestes que s'estan formant sobre el mar, que això passa sempre, ha passat totes les tardors, però per la situació que tenim ara mateix, com estan posicionats anticiclons i borrasques, doncs poden entrar terra endins. Normalment es queden sobre el mar i de tant en tant arriben. Aquest any no, aquest any hi ha molta facilitat, estan entrant terra endins i d'aquí el resultat. Però jo insisteixo, els models estaven donant precipitacions molt torrencials. No et diuen directament que hauran 100 litres a Granollers, sinó que et diuen hi ha un escenari perquè se superin els 20 litres per cada mitja hora, i tu preveus que la tempesta durarà 2-3 hores, doncs fent el càlcul, els models sí que ho han vist. Jo ho dic perquè al final la feina meteorològica hi ha molta gent implicada, entre els quals hi ha gent experta en modelització que ens està fent una feina brutal, i no, al meu entendre no han fallat els models, però bé,
1: sí,
9: no m'ho he ficat tampoc en masses merders.
0: Què te passa, Miguel?
1: Se ha inventado todo. Todo.
0: ¿Nuestro meteorólogo?
1: Claro.
0: ¿Por?
1: Pues porque yo lo sé yo, porque yo sé que hay unas élites que tienen un comando a distancia y pueden elegir el tiempo que va a hacer. Pueden elegir el tiempo, y ahora seguramente, pues como pueden elegir el tiempo y tienen un comando a distancia, se lo han dejado por el suelo y el gato está apretando botones.
9: Miquel, has vist que avui no hi havia els xintrins aquells?
1: Me llamo Miguel. Aquí i en la Xina popular.
9: Miqui, has visto que hoy no habían los chemtrails? ¿Lo ves? ¿Cómo todo cuadra?
1: Hoy no nos fumigan porque, claro, si sale a fumigarnos, claro, nos matan a los pobres fumigadores.
9: Claro.
1: Y no se van entre bomberos, no nos pisemos la manguera.
9: Nunca mejor dicho.
0: Jordi, ¿quan pararà la pluja?
9: Això, bé, ja va una miqueta a la baixa, tot i que ara des de l'òptica d'algú que està sota els aiguats, doncs no ho pot veure, no? Però la idea és que ara sí que estava previst que fins als vols del migdia encara podia tenir activitat aquesta situació, però encara plou amb moltes ganes cap al Maresme, a Granollers ja ha baixat molt la intensitat de la pluja, també cap al Barcelonès, i ara el més complicat, les immediates hores, pot estar a la costa i perlitoral de Girona, sobretot Costa Brava, on també puntualment es poden donar aquests xàfecs. I tinguem present això, que cada xàfec que es dona, doncs té un ambient que és el que propicia que es desmadrin.
1: Ja te lo digo yo. Quan tarda encuentren el mando a distancia, bàsicamente.
9: Espera, que això és important, Miquel. Espera, que això és important. A la tarda, Pirineu i Catalunya Central, el mateix, locals, però poden anar acompanyats de pluja torrencial, amb aiguats i pedregades, i sí que descansarem poques hores, perquè es pot tornar a liar, i ja veurem fins quin punt, molt o poc, a partir de demà a la nit i part de dimecres.
0: O sigui, a partir de demà a la nit i part de dimecres pot tornar a ploure molt. El que s'espera en les properes hores és que la gent haurà de vigilar especialment a la Catalunya Central i cap al nord. I una mica de treva avui a la nit i demà, durant el dia.
9: Durant el dia. I després, vist des d'ara, seria una situació entre el de dissabte i el d'avui.
0: Gràcies, Jordi. Una abraçada.
9: Que vagi bé. Salut.
0: Com us dèiem, la situació més crítica està a Granollers. Allà anem amb el Martí Oliver. Què tal, Martí? Com estàs?
10: Hola, sí que, com esteu?
0: Fes-nos una fotografia del que passa allà.
10: Jo sóc a l'estació de Rodalies, que és un dels punts que més afectacions ha tingut, perquè al matí molta gent que havia d'anar a treballar a Barcelona doncs ha de passar per Granollers. Hi ha diverses línies que la travessen, no? L'R2, l'R2 Nord, l'R8, l'R11, i ara mateix la situació és que no hi ha ni trens que funcionin, tampoc autobusos alternatius que puguin circular per carretera, i per tant desenes d'aglomerats que intenten doncs treure l'entrellat de com podran tornar o a Barcelona o a casa seva, i que estan una mica en el seu llim. Tinc per aquí, per exemple, com es diu vostè?
11: Antonio.
10: Antonio, vostè venia a treballar, quina situació s'ha trobat?
11: Correcte, venia a treballar baix a Barcelona, de Sant Celoni, i allà van dir que no anaven els trens, i després ens han dit que anien en bus, que a partir de Granollers a Barcelona sí que funcionaven. Hem agafat el bus, l'ho han omplert, i quan hem arribat aquí a Sant Celoni ja tard, pues ja no havia el servei de Rodalies, ja no funcionava tampoc.
10: S'han quedat penjats. Creu que si l'alerta s'hagués enviat abans de confinament potser s'haguessin estalviat aquest tràngol?
11: Això sense dubte, perquè jo he rebut l'alerta, jo m'aixeco a les 6:30 del matí, estava a l'estació abans de les 7 i he rebut l'alerta a les 8, ja en el mateix bus i aquí a Granollers. Llavors, com jo, ens hem quedat un fotiment de persones que no poden ni anar a Barcelona ni anar ni tornar a casa.
10: La situació sí que és de tal contemplació que fins i tot hi ha gent esperant el tren, un tren que hi ha aturat a l'andana, assegut. És un tren que està buit, que no sortirà, però que la gent està esperant allà per veure's, bueno, per passar millor l'estona. I deixa'm dir-te que estem pendents d'un primer balanç d'incidències, però que sabem que hi ha hagut un esvoranc a la zona dels jutjats de Granollers, que ha obligat a evacuar preventivament diversos edificis d'oficines que hi ha a l'entorn. Aquesta gent ja han pogut tornar, però els bombers s'hi han hagut de desplaçar amb el grup d'estructures col·lapsades, els GREC, per valorar la situació. També ho han fet tècnics municipals, però de moment no consten incidències personals.
0: Gràcies, Martí. Qualsevol cosa l'expliquem al que t'hi jugués.
10: Fins ara.
0: És les 12:21. Escolteu Ser Catalunya. Em diu la Marina Fernández, d'aquí Catalunya, que finalment compareixerà la consellera d'Interior, Núria Parlon. No ho farà el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha presidit la reunió on s'ha analitzat el que està passant al país, la reunió de seguiment del Pla Inuncat. L'ha presidit Salvador Illa, però la compareixença la farà la consellera d'Interior, Núria Parlon. 12:22, deies, Paula, que l'esvorany aquest del que parlava el Martí és el de la teva escola?
12: Sí, sí, de fet és l'edifici del meu col·le. Ens han, de moment, suspès les classes fins a, bueno, saber quin és l'estat de l'edifici i aviam què. Sí, sí, em van enviar ahir una foto, després us l'ensenyaré, és, o sigui, cor encongit de dir, ostres, que està el pati que estava al límit de l'abisme. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.

0: Per tant, requadrem, Flaqui, pendents aquest matí. Primera de les reaccions per l'anunci de Pedro Sánchez, eleccions a la presidència del govern 29 de novembre. 29 de novembre, eleccions a la presidència del govern anunciades per Pedro Sánchez a primera hora del matí. I després de les conseqüències dels aiguats que cauen a Catalunya i, com ens ha explicat el Jordi Carbó, la previsió és que ho continuïn fent, sobretot a la Catalunya central i cap al nord. En les properes hores hi haurà una treva, però al tanto que a partir de demà a la nit pot tornar a ploure molt dimarts a la nit i fins dimecres.
1: Màxima prudència. I sobre les eleccions, com diu Rafa Cabeleira, el nostre bon amic a xarxes, debuten Lamine Yamal i Pau Cubarsí a la Festa de la Democràcia.
0: Sí, perquè són majors d'edat i ja poden votar.
2: Jo lo he hecho por ellos.
1: Ah, ho ha fet per ells.
2: Ara, elecciones precisamente para que ellos puedan
1: ja que són campions del món,
2: gozar como campeones del mundo.
0: Et fa il·lusió votar, Pau?
3: Sí, clar que em fa il·lusió votar. Hosti, coi, votarem les dents. Portaré la boca i el fotré dintre així.
0: Ho hem comentat a l'inici del Que t'hi jugues, Anna Palet. El Barça va viure una tardanit històrica al Camp Nou amb més de 40.000 persones. Golejada 7-0 al Madrid, la més bèstia des de que s'ha creat la secció al Real Madrid, i 4 gols de Clàudia Pina, cosa que no havia aconseguit cap altre futbolista. Per parts, el club va facturar més d'un milió d'euros?
4: Al voltant d'un milió d'euros. Hi havia 40.000 persones, com has repassat abans, sí que a l'estadi, al Camp Nou, i té mèrit tenint en compte com van ser les hores prèvies al partit. Es va haver d'endarrerir 2 hores, en principi s'havia de jugar a les 5, es va acabar jugant a les 7 per tot el tema de les pluges. Les entrades, recordem-ho, els preus ja no són regalades, van des dels 25 euros les més barates fins als 70 les més cares, sense tenir en compte les VIP, i el club factura aquest milió d'euros, que per tant el que fa és que el partit no hagi costat diners al club, sinó que sigui totalment sostenible obrir el Camp Nou pel femení.
0: No hi deu haver gaires partits al país que puguin facturar aquesta quantitat, més d'un milió d'euros?
4: En futbol femení és completament inèdit. O sigui, en futbol femení això ho aconsegueix el Barça i cap altre club al món, tenint en compte que la temporada passada contra el Bayern es van ingressar 1,8 milions d'euros i contra el Madrid a la Champions més de 2 milions d'euros. Per tant, el Barça ja té demostrat, perquè és la tercera vegada que passa en aquests últims mesos, que quan obre el Camp Nou és sostenible i fins i tot s'arriben a tenir beneficis.
5: Ja hem pagat el fitxatge, ja hem pagat el fitxatge que vam fer, no? Que ja no hi era. D'allò, i tant.
4: Està molt content, ahir el president. Bueno, va saludar a tothom.
5: Evidentment, Barça!
0: Florentino no va anar, no? A la llotja del...
4: No ha anat mai.
0: No ha anat mai
4: a veure el
1: Va anar una vegada en plena campanya electoral.
4: És veritat,
0: no era president formalment, perquè estava en campanya.
1: Crec que estava en campanya.
0: Com a president no ha anat mai.
1: Va anar a Valdebebas. Crec que no era un clàssic.
4: No, era un partit més, que també estava Enrique Riquelme. Van coincidir tots dos. Però a banda d'aquest moment...
0: Sí, però com a president no hi ha anat.
4: A banda d'aquest moment electoral, no ha anat mai. També casa amb la política del club de mai fer declaracions, mai parlen ni entrenador ni jugadores, només ho fan en partits de Champions perquè la UEFA obliga, però a la Lliga paguen religiosament la multa econòmica i allà ningú diu res.
0: La gran protagonista, Clàudia Pina, 4 gols a la primera meitat, a més dels 4.
4: Impressionant, ja sabem que Pina és una jugadora que en els clàssics es creix, que treu la seva millor versió, però la nit d'ahir, vaja, jo no recordo un partit millor de Pina amb la samarreta del Barça. En mitja hora havia marcat 3 gols, abans del descans n'havia fet el quart, la primera jugadora que ho aconsegueix, i a més amb aquest component emocional que quan li pregunten a TV3 si és més antimadridista que Catacoll, doncs Clàudia Pina diu que sí.
6: Bueno, una nit que mai oblidaré, molt especial, es converteix en la nit segurament més bonica per mi aquí al millor estadi del món, mai ho l'oblidaré.
7: Qui és més antimadridista, la Cata o tu?
6: Crec que jo.
4: O sigui, Clàudia Pina ahir completament desbocada després d'aquest partit que va ser rodó, i que crec que té molt mèrit aquest rendiment de Clàudia Pina, el paper que hi ha jugat Pere Romeu, que des de que va assumir el títol d'entrenador del Barça va tenir clar que havia de ser una de les peces clau de l'equip, i Clàudia Pina que respon amb rendiment.
0: Ara, Clàudia Pina s'emporta les portades amb raó, perquè va fer 4 gols, i veus el partit de Patri Jarró, tens dubtes de qui va ser la millor, eh?
4: No, és que ahir realment va ser un partit de 10, qualificaven així les protagonistes, totes les jugadores van estar molt bé, i van poder preguntar-li a Patri Jarró què li semblava aquest pòquer històric de Clàudia Pina.
8: Cuando marca el tercero ya estábamos todas diciendo, joder, es que se le caen los goles de las botas, y ya con el cuarto se lo merece, es muy currante, pero ya sabemos que tiene el gol en las venas y nos da muchísimo. Y pues hoy Pina, la verdad que s'ha exhibido.
4: A banda de Pina també va marcar Pajor, Sidney, un golàs a l'últim al setè per tot l'escaire, i Graham Hansen, que va explicar també als micròfons de TV3 que es va quedar. El Barça va decidir renovar per nits com la d'ahir.
9: Es que uno de los motivos más grandes que quería quedarme es que estos momentos de jugar aquí en este estadio con esta afición es algo que no puedes tener en ningún otro sitio, y estoy enamorado de eso, y bueno, no voy a acostumbrarme nunca porque es mágica y son memorias por vida, y es igual si ha hecho uno o 50 veces. Es muy bonito cada vez que puedo hacerlo.
4: L'amor de Graham cap al Barça. També va jugar mitja horeta i tant a bon matí, que a poc va retrobant sensacions. Vam poder parlar amb ella després de la victòria al Clàssic i va aprofitar també per enviar un missatge reivindicatiu i demanar que els partits, la Lliga, han de ser més competitius.
10: Sí, sí que ens agradaria que no només el Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir, i crec que a tothom m'agradaria veure una lliga competitiva, però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules, i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
4: Per tant, també aquest pal d'Aitana Bonmatí cap al Madrid, cap a la Lliga, que lluny de semblar que s'apropin, passen els clàssics i les golejades del Barça, que també s'ha de dir treu la seva millor versió en aquesta mena de partits contra rivals importants i en escenaris grans. A banda d'això, sí que la gent al Camp Nou s'ho va passar molt bé.
0: Les que repetim, és la major golejada del Barça al Madrid, aquest 7-0. En Champions fa uns mesos van ser 6, ara a la Lliga són 7, i dels 26 partits que han jugat Barça i Madrid, el Barça n'ha guanyat 25, ha fet 99 gols i el Madrid només n'ha marcat 12.
4: I això sense comptar els dos partits amb el tacón, que hi ha gent que sí que els compta perquè portaven l'escut del Madrid a l'equipació, tot i que nom encara formalment era el tacón. Però jo crec que el més preocupant és que al Madrid no hi ha conseqüències, tot i que perdin, ni perilla l'entrenador, ni perilla la persona que s'encarrega del femení a la directiva, que és Anna Rosell, ni les jugadores deixaran de ser titulars pel rendiment ahir. S'han gastat molts calés, més d'un milió d'euros, en Felicia Roder, que ahir doncs, va tocar 4 o 5 pilotes, i com et deia, la gent...
3: Dices? He gastat un milió d'euros en què?
4: Sí, sí, president, ho va fer, però no ha servit de gaire.
3: No sé, la llamaré Diamantina.
1: Diamantina.
4: doncs ben bé. La gent al Camp Nou, un cop va acabar el partit, evidentment, molt contents, escoltem les reaccions.
11: Impressionant, millor impossible. O sigui, 7-0 no ens ho esperàvem, i la Clàudia Pina, la millor.
12: Que diuen que cada vegada se acerquen más, i el que passa és que cada vegada li fiquem un gol més. Sí, sí, molta superioritat, el Madrid no ha fet res. 3 cops ha tirat a porta i, bueno, no es noten les bases ni d'Alexia, ni d'Ona, ni de Salma, ni de Mapi. O sigui, continuem sent dels millors.
13: Molt contents amb els canvis que hi havia la temporada, s'havia de veure com aniria, i molt bé.
14: Sí, pues que molt contents. Vingut de Mallorca només per veure això, s'imagina't.
15: Muy bien el partido, bastante bien han jugado y buena paliza.
16: Sí, ha estado espectacular, y sobre todo Claudia Pina, la verdad, impresionante, con un póker que brutal.
17: Increíble, com sempre.
18: Home, per primera vegada que ha vist un partit al Barça femení, impressionant com juguen i com ho fan i tot, i després un 7-0 a un Madrid, això no té preu.
19: El golaç de l'últim, el 7, era un golaç.
20: Semblava fàcil, semblava que seria molt complicat, però una vegada començat ha estat una passada, com sempre.
0: Doncs aquesta és la reacció de la gent que va anar al Camp Nou a veure aquest 7-0 del Barça al Madrid. Més de 40.000 persones, rècord en un partit de la Lliga F. Anem a veure què és el que diu la premsa sobre la golejada del Barça al Madrid.
21: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
1: Hola, Marcos.
22: Hola, buenos días, Sique. Buenos días, Faki. Buenos y lluviosos días, sin duda, en Barcelona. Vamos con las repercusiones del 7-0. El periódico abre deportes. El Barça está años luz del Madrid. La Vanguardia también. Imparables. El País lo coloca en la tercera página de deportes. El Barça también arrasa al Madrid sin Alexia. Pero si nos vamos a Madrid, cogemos el puente aéreo o el AVE, si es que se puede hoy, cuesta encontrar el 7-0 del Barça en esas portadas. En el Marca andan preocupados, y tienen razón, con la situación de una estrella. Al rescate de Vini, el brasileño regresa sin dar síntomas de mejoría. Es casi más grande que hoy se celebra el sorteo de la Copa del Rey, y en un sitio mucho más visible que el triunfo del Barça. En AS, el título tampoco es para el 7-0. El título lo dice todo. La Fábrica Nacional, explicando que 34 canteranos del Madrid han jugado en las distintas selecciones españolas en este parón. Luego, por debajo y en pequeño psique Fraki, muy pequeño, de la fuente superstar. El inicio de curso le acerca al técnico del año para France Football y para la FIFA. Y al lado, igual de pequeñito, el baño interminable. El Barça vuelve a prestar al Madrid con póquer de Claudia Pina.
0: És molt interessant aquesta comparativa, perquè a Catalunya és portada el 7-0, en canvi a Madrid surt en petitet, i no només a la premsa esportiva, sinó també a la generalista.
1: Sí, quan el Madrid va apostar pel clàssic es van fer portades a tota plana celebrant que el futbol femení entrava en una nova dimensió, com la veritat és que ho esperàvem i ho desitjàvem tots, però clar, veient que els resultats són els que van sent, doncs va minvant l'espai que alguns dediquen al futbol femení.
4: I deixa'm desmuntar un argument: quan va aparèixer el Real Madrid es va dir necessitaran temps perquè el Barça té més trajectòria i té més recorregut.
0: La va aparèixer el 2019.
4: Han passat 6 anys des del primer clàssic formalment com a Real Madrid. 6 anys també és el que va tardar el Barça en passar d'aquella primera final perduda a la Champions contra el Lió, que semblava que estaven a anys llum. 6 anys després el Barça és el totpoderós rival a batre Europa. Per tant, 6 anys són temps suficients per un club com el Real Madrid de posar-se les piles.
0: Paula, sí. Aquest 7-0 reforça el projecte del Barça, que aquest any s'ha hagut de regenerar perquè han marxat moltes jugadores, n'han arribat diverses de molt joves, o la Lliga Espanyola és una cosa, com ha dit Aitana, i no competirà contra ningú, i Europa és una altra?
2: No, aviam, la meitat i la meitat, no, de les dues coses que has dit. Sí que és cert que aquest Barça, no, després d'aquest 7-0 al Real Madrid, il·lusiona, et fa també oblidar una miqueta el fet, no, de que jugadores primordials com Alexia, com Map i com Ona, doncs, que hagin marxat, perquè al final els recanvis que tu tens queda demostrat que estan competint molt bé i que estan a un nivell molt, molt, molt, molt alt, i a més tens jugadores, per exemple, com Sydney Sherton-Live, que potser l'any passat no va tenir molts minuts perquè, doncs, per posicions no els podia tenir, però sí que és una jugadora amb moltes qualitats, i ara que se li està donant l'oportunitat de poder sumar, de poder-la provar en diferents posicions, doncs està veient que ostres, que el Barça té un bon rerefons i que té jugadores de molt de nivell. Ara bé, competir a Champions és un altre repte, però és que l'altre dia contra la Roma també va quedar més que clar que el Barça serà un dels equips més complicats de vèncer a la Champions, i que opta a guanyar-ho tot de nou.
1: Ara, posar en valor que l'any que el Barça perd jugadores clau que expliquen els darrers anys el creixement, no tan sols no baix, potser passa la temporada i sí que notes que les trobes a faltar en certs moments, però com ho deia l'Anna, no? Apareix una segona unitat que l'any passat no tenia aquesta importància, i de sobte agafa el relleu i et evidencia que, escolta'm, que almenys a la Lliga Espanyola i pel que hem vist ara a Europa, l'aposta del Barça per aquesta detecció de joves jugadores li està sortint a la perfecció.
0: Avui li dedicarem l'1-1 al Barça 7, Madrid 0. De què serà especial?
3: Pluja.
1: Ah, clar.
0: Pluja.
3: Per uns...
0: Però abans ens demana pas el Nil Solà. Hola, Nil, què tal, com estàs?
5: Hola, què tal, Siqui? Molt bon dia.
0: T'hem vist fent un tour per una exposició que s'estrena a Barcelona, sí. Immersiu, molt guapo, és una espècie d'escape room on la gent, a part de veure i viure la trajectòria d'una llegenda, podrà participar i fins i tot imitar aquesta llegenda.
5: Correcte, Andrés Iniesta, ja heu vist que jo l'he imitat intentant fer el gol d'Stamford Bridge, sí. M'ha quedat a prop, de fet, al 90%.
0: No. 90%. Si arribes a ser tu, el Barça no arriba a Roma.
1: Correcte, no hagués existit ni triplet, ni sextet, ni res.
5: No hauria existit res, tampoc m'haurien fet aquest museu. Realment espectacular, el recomano. Jo, veient la sortida del túnel de Stamford Bridge, després tota la col·lecció de samarretes a pell de gallina, i doncs millor acompanyants impossible, d'Andrés Iniesta i Jaume Sabater, CEO i cofundador d'Stonebeck, que ara mateix els he traslladat els auriculars i ja us escolten en directe al que t'hi jugues de cerca també.
0: I estigueu atents, perquè després de l'entrevista farem una pregunta relacionada amb el que explicarem, i qui l'encerti, qui sigui més ràpid en encertar-la, podrà anar gratis a veure aquesta exposició. Que Jaume Sabater, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: L'hem vist al bar, l'hem viscut en directe des de dins amb el Nil Solà, i ens ha sorprès perquè és el que deies, com un escape room on no vas a veure només imatges i moments, sinó que vas a reviure'ls, que la gent pot participar, i és ideal per nens i grans.
7: Efectivament, i la veritat és que quan ens doneu aquest feedback, no? I ens dieu que us ha sorprès i que us ha emocionat, és exactament el que des del primer dia, quan vam començar a definir el que havia de ser Iniesta Experience, volíem crear. I al final hi ha molts moments i la gent pot reviure aquests moments, i també és que els puguin viure amb la seva família, perquè doncs, hi ha nens petits que no ho han vist, i és una manera de recrear aquest recorregut del món del futbol, però en el que no ens hem d'oblidar que això també va de valors, dels valors que transmet l'Andrés, del treball en equip, la humilitat i la feina ben feta.
0: És a l'IMAX, l'exposició, al Mare Magnum a Barcelona. Fins quan estarà?
7: L'exposició estarà fins al gener. I amb aquesta exposició és la inauguració d'aquest nou espai, que és donar una nova vida a l'IMAX. Un projecte en el que vam començar a treballar quan va venir l'America's Cup Experience Center, però que en aquell moment, amb la complicitat de les autoritats, l'autoritat portuària, la idea era no perdre aquest espai i aconseguir que aquest espai es pogués adaptar i que sigui un centre on puguin venir, a partir del gener, altres experiències i on puguem fer un recorregut de temes vinculats a l'esport, però també a la cultura, i de poder, sobretot, tenir un fil conductor que sigui transmetre i els valors que podrem transmetre.
0: I a l'exposició podreu veure, entre altres coses, i escoltar la narració d'algun dels gols d'Andrés Iniesta pel Lluís Flaquer. Flaqui, fa il·lusió, no?
1: Home, i tant, imagina't, que tinguin en compte, més en un moment molt emotiu, que va ser en aquella final de Copa on l'Andrés Iniesta va marcar un dels 5 gols que el Barça li va marcar al Sevilla, i que, a part, era un moment molt especial perquè ja tots donaven per fet que acabava la seva trajectòria al Barça, i era com tancar el cercle d'un futbolista que a nivell narrador també t'ha fet viure moments de pell de gallina que només pensar-hi, sobretot aquell gol de Stamford Bridge, vamos, t'eleven a dimensions desconegudes.
0: Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaqui narrando tus goles.
3: No, sí, no. La verdad es que...
0: Tú no, el de verdad.
3: Sí, pues lo que digas, no sé, pues el de verdad. No, pero es que me hace mucha ilusión que se ha hecho esto, la verdad.
0: Andrés.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo estás?
6: Buena imitación.
3: Encantado.
0: Flaqui, quan ha vist la imatge de la narració de l'últim gol d'Iniesta amb el Barça a la final de Copa, s'ha emocionat Flaqui en el bar cuando hemos puesto ese momento.
6: Sí, hombre, es para ello. Yo recuerdo, supongo que Flaqui lo recordará, que para mí pues fue una... Por el momento y por todo lo que significó, fue una narración única y bueno, si ves la narración con la imagen del gol, pues es imposible no emocionarse.
1: Pues que fue un guión final tremendo, ¿no? De poder despedirte con ese título, con esa goleada y con esa última acción, que aparte fue un golazo.
6: Sí, sí, sí. De esos momentos que uno, pues... O sea, al final cuando recuerdas esos momentos y te transportas a ese momento vivido, es único.
0: A l'exposició, ho hem vist a les imatges del bar, podeu intentar imitar el gol d'Andrés Iniesta a Stamford Bridge i també el de la final del Mundial. Andrés, ¿alguien de tu familia lo ha hecho y ha conseguido marcar en Stamford Bridge o en Johannesburgo?
6: No, de momento no lo he visto y yo tengo que ser sincero, yo lo he probado y no lo he hecho.
0: No me digas.
1: Tú ya metiste el que tenía que meter.
0: A ver, tú has hecho de Iniesta en la exposición y no has metido el gol de Stamford Bridge y tampoco el de España en la final del Mundial.
6: Sí, pero yo ya lo hice para que ahora pudieseis hacerlo.
1: Es buena que esté.
6: No, tengo que intentarlo. No me gusta perder.
1: Oye, Andrés.
0: ¿Ni ahora tampoco?
6: No, tampoco.
1: Andrés, ¿qué supone para ti esta exposición, este recorrido por tu trayectoria, con los buenos e inolvidables momentos, también con algunos momentos malos que tuviste y pudiste superar, que también se convierten en ejemplo y que dejas también como legado?
6: Bueno, pues es un poco, a ver, los que somos de más o menos la misma época y los que me habéis conocido durante todo este tiempo, pues bueno, sabéis que tanto lo bueno como lo menos bueno siempre lo he intentado transmitir con mucha naturalidad, y este pues es un recorrido para eso, ¿no? Como decías al inicio, no solo para las personas que vivieron a lo mejor momentos que se van a encontrar, sino a nivel familiar, a nivel de... Bueno, un chico, como he dicho muchas veces, con un sueño de ser futbolista, que se fue de Fuentealbilla a Barcelona y que ha ido pasando pues diferentes etapas de su vida, sin rendirse nunca, confiando en sí mismo siempre i con el sueño i la il·lusió de convertir-se en futbolista.
0: A Iniesta el podeu veure per descoltar al live del Que t'hi jugues. Tindrem temps de parlar amb calma amb ell d'aquesta nova etapa que obre com a entrenador. En tus primeros pasos en los banquillos, ¿estás percibiendo buenas sensaciones?
6: Pues sí, la verdad que me está gustando mucho trabajar en equipo, estar con los jugadores, bueno, también el proyecto en el que estoy, pues hay muchos chicos jóvenes y bueno, con muchas ganas de aprender, y al final yo creo que cuando has vivido como futbolista tantas y tantas situaciones, ya no solo a nivel de juego, sino a nivel de vestuario, pues yo creo que se pueden transmitir, se pueden aportar, y eso es muy bonito. Sí que es verdad que en estos primeros partidos estar en el banquillo de entrenador pues estresa un poco, más que cuando jugaba, pero bueno, tengo que tranquilizarme y aprender también de ese proceso. También pues ahora en octubre tengo que empezar la última etapa del curso, el pro. Y en ese proceso de aprender, de evolucionar y bueno, a ver qué es lo que depara el futuro.
0: Anda que no molaría entrenar a este Barça, ¿eh?
6: Pues sí, yo creo que no solo para mí, para ti seguramente te gustaría.
0: Hombre, eso sí. Pero en mi caso va a ser imposible, en el tuyo quizás sí, en el mío va a ser que no.
6: No, pero yo creo que cualquier persona le gustaría estar ahí en ese banquillo, sobre todo por lo que... Pues bueno, por el talento, lo que transmite este equipo y por lo bonito y eficaz que es.
1: Oye, déjame preguntarte por Lamine, tú que conviviste, las comparaciones ya sabemos que son peligrosas, ¿eh? Pero tú conviviste muchos años con Messi. ¿Lamine le ves rol de Messi, entiéndeme, salvando las distancias?
6: Bueno, yo creo que especial, un jugador especial, único con su edad, ya diría que cosas que ha conseguido junto al Barça, la selección. Bueno, yo creo que tanto para Lamine como para todos estos chicos jóvenes que ya han ganado cosas y que son importantes, el reto que tienen por delante es cada año igualarlo, ser mejores, ¿no? Esa es la exigencia que se van a ir encontrando durante las temporadas, y eso pues bueno, como todos sabemos, no es fácil de mantener, pero creo que el talento que tienen pues nos hace a los aficionados, en este caso del Barça o de la selección, pues estar con mucha tranquilidad, o sobre todo con mucha ilusión por el presente y el futuro.
0: Andrés Iniesta, gràcies per estar al Que t'hi jugues en directe presentant aquesta exposició que podeu veure i viure, gaudir al IMAX, al Port Vell, al Mare Magnum a Barcelona, fins al gener, i amb ganes d'intentar imitar el gol de Stamford Bridge i també el de la final del Mundial a Sud-àfrica. Un abrazo muy fuerte.
6: Un abrazo, cuidaros, gracias.
0: Estigueu atents, perquè en breu obrirem telèfons per regalar un parell d'entrades i anar a imitar Iniesta en aquesta exposició. El Nil ha estat a punt de fer el gol de Stamford Bridge.
3: Esto lo para el Txec, pero con una mano, sin problema.
0: Per cert, que ens va explicar el director esportiu del Barça de futbol femení, Marc Vivés, l'altre dia al Que t'hi jugues, que Iniesta havia enviat alguns vídeos de suport al Barça de futbol femení. Ho havia fet en privat, perquè això Anna Palet no se sabia. Ens ho va desvetllar Marc Vivés.
4: Sí, perquè ell té una relació molt propera amb l'Andrés Iniesta, que van compartir club al Japó, al Vissel Kobe, i un Andrés que ens va dir al Vivés que estava molt, molt pendent de l'equip i que en el que ha pogut ha col·laborat per estar a prop de les jugadores.
0: Ahora voy a ser malo, Luca Peros. Tu eres del Barça, però croata.
8: Sí.
0: Iniesta o Modric?
3: Puedes decir Modric. Di lo que
8: ¿cómo
3: quieras.
8: ¿Cómo elegir mi hijo favorito? ¿Sabes?
3: No me voy a enfadar.
8: Es feo. Eso es feo. Cada uno por lo suyo. Iniesta tiene más mágica, como los toques y algo así. Modric es más en la dirección de Xavi, tiene visión del campo, algo así. Entonces,
0: se n'ha sortit bé, eh? Se n'ha sortit molt bé.
8: Però, no, es el, ¿cómo se dice? El quinto amantmano, me voy. Pedir que
3: la
8: no
3: quinta enmienda, sí, el derecho a no declarar,
8: sí,
3: que he visto
8: sí.
3: Ali McBeal.
8: Sí.
1: La teva sèrie favorita.
8: Todas las series, la única que te recuerdas es Ellen McBean.
0: Ha sigut molt, molt bona l'anècdota que ha explicat Luca Peros al bar, que Dino Ratja, que els oients més grans recordareu perquè era un dels jugadors de la Jugoplàstica que s'enfrontava al Barça a l'Euroliga, a la Copa d'Europa.
9: Els no tan grans també, Dino Ratja.
0: Tu i jo som grans ja.
9: Sí?
0: Sí, tu i jo som grans, jo. Tu i jo ja entrem al paquet dels oients grans.
9: Pues llavors sí.
0: Aprendió castellano viendo La Casa de Papel.
8: Sí, le ha dado ganas para aprender el idioma porque nunca jugaba en España, solo en Italia, y de repente, escuchando a nosotros, a la serie, empezó a estudiar con unas aplicaciones al lado también, y no sé, hace unos dos años llegó Rodrigo de la Serna, que hice el Palermo, el argentino, a Croacia para visitarme, y fuimos a comer, y de repente Dino hablando fluente español.
3: No, ha puesto a sacar el tema de La Casa de Papel, que sabes que no le gusta.
0: Ja no te lo saco más. Va, són les 12:48, en un moment saludem a l'Àlex Delmas. A la segona hora parlarem del Barça, ja que tornem en setmana de futbol de clubs. Dissabte, Barça-Getafe al Camp Nou, i ha preparat una del Masterclass sobre els matisos que està veient en aquest Barça de Hansi Flick, que és més vertical i mossega molt més sense pilota. Però, per tancar el bloc del Barça de futbol femení, l'1 per 1, especial pluges.
10: L'1 per 1 del Bermúdez.
3: Especial pluja.
0: Del Barça 7, Madrid 0. Comencem per la porteria, Catacoll.
3: Quedar-se a casa. És molt important que allà es quedi, però es va avorrir com un ostre.
1: Aixa Càbara.
3: Gota. Per si sola no sembla que hagi de fer gran cosa, però quan s'ajunta amb les altes té molt de poder.
0: Van Asten.
3: El radar del Meteocat. És superútil corregint i ens està fent oblidar els mapis.
1: Irene Paredes.
3: Fang. Si és necessari, i baixa perquè treballa incansablement i s'embruta el que calgui. Brooks. Guteres. De manera silenciosa s'acaba fotent per tot arreu, filtrant i destrossant tot el que pot.
1: Patrick Guijarro.
3: Botes d'aigua. Sigui quin sigui l'escenari, es comporta sempre de la mateixa manera i ens permet passar-nos-ho com a autèntiques criatures.
0: Serra Jordi.
3: Núvol. Sembla que vagi amb molta calma, però va plena de qualitat i quan descarrega és un espectacle.
1: Sydney.
3: Tomàs Molina. Quan ja semblava que la cosa s'estava acabant, va aparèixer ella per donar-nos una molt bona nit.
0: Hansen.
3: Llampec. Pot estar desapareguda força estona, però quan apareix et pot trencar per la meitat.
1: Clàudia Pina.
3: És alert. Espanta tot Cristo i sona quatre vegades.
0: Peixor.
3: Calamarsa. Es va colar enmig de la tempesta fotent una bona pedrada.
1: També va jugar Aitana Bonmatí.
3: Tro. Va entrar una mica més tard i va arrencar el rugir de l'estadi.
0: Carolin.
3: Riera. El dia a dia encara no li hem vist tot el potencial, però sabem que té una gran capacitat per desbordar.
1: Martina Fernández.
3: Bassal. Va entrar amb tot decidit per acabar de trepitjar una miqueta per si no en teníem prou.
0: Carla Julià.
3: Arc de Sant Martí. Senyal que quan ja s'està acabant la tempesta encara es poden gaudir coses.
1: Rosalia.
3: Héctor Pascal. Sabem que serà important, però encara no sabem massa bé per què.
0: I acabem amb la banqueta. Pérez Romeu.
3: Francesc Mauri. Si ell veu que en caurà una de grossa, vol dir que en caurà una de grossa. I si diu que no hi ha nova dimensió, és que no hi ha nova dimensió.
2: Bravo.
0: T'ha agradat?
2: M'ha agradat molt.
9: Ens està fent oblidar els mapis, diu.
0: Sí. Tu que ets un vinagre. A Patterson li hauria agradat, entrenar al Barça de futbol femení.
8: Com juguen les xiques, sí. Sí. Ah, es un equipazo. Comen todos los otros equipos, las chicas de Barcelona. Es impresionante.
0: Anem a repassar les notícies, Flaquín.
1: Venga, som-hi.
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Te liberamos, Luca Peros, que tienes que ir para casa, ya has venido al bar. Si quieres, vuelve ahora que tienes un... Bueno, vas a Macedonia, ¿no?, a hacer un curtmetraje.
8: Sí,
0: y después estarás un día cerrado.
8: Estaré
0: Barcelona,
8: aquí,
0: ¿no?,
8: un mes y medio, por fin, en casa.
0: Que diu que li agrada venir a parlar de futbol al bar.
1: Home, sí. Que és un lloc sempre molt acollidor.
8: Gracias a todos vosotros, como siempre. Un beso enorme.
0: Mañana mejor no hablamos, ¿eh?, de España-Croacia.
8: No. Mañana no vas a llegar a la victoria 42 de España. Vas a perder mañana.
1: ¡Ostras! Ya está.
0: No, era un 0-0, Croacia contra Anglaterra.
1: Ya
0: y España ya va a golejar a la primera jornada del equipo croata. Y está que se surar o parla de mamel Bruno Alemany. Gracias, Luca.
2: Gracias.
0: Xavi segueix invicte a la banqueta dels Països Baixos.
1: Hay victoria 2-1 contra Sèrbia. Ja són líders del grup 2 de la Nations League.
23: Venga, Maquis. Ja està. Venga, au.
0: Molt bé, Xavi.
23: Tots amb la bici.
0: Ara que t'inici amb Països Baixos.
1: Sí, va, de moment va sobre rodes.
2: Vas patir, vas patir.
12: Bueno, escolta, una cosa és patir, l'altra cosa és hem tornat a guanyar,
0: Àlex Delmas, què tal, com estàs?
13: Molt bé.
0: Suposo que hauràs vist tots els països, els partits de Països Baixos.
13: Sí, sí.
0: I fa bona pinta en aquest inici la selecció.
13: Sí, bastant bones sensacions. Crec que ha canviat. El màquina, crec que ha canviat coses respecte a Koeman, que hi havia, ha tornat al joc dels extrems, es veu més amplitud. Crec que hi ha alguns jugadors que han tornat a la selecció i són interessants. Bueno, bones coses. Més o menys el que veiem aquí, el mateix tipus de joc, però crec que això a Països Baixos li ha sentat bé i és molt més competitiva. L'últim partit el remunten, per tant també té aquest punt competitiu i crec que li estan bé.
12: Ui, perquè el Hansi remunta molts partits. Vinga, hombre.
0: A banda del Països Baixos, Sèrbia, victòria de l'equip de Xavi de la selecció holandesa, es van jugar també tres partits més de la Lliga A.
1: Portugal 2, Noruega 1, amb golàs, no és el primer, de Cancelo. Gales 0, Dinamarca 1 i empat a 0 entre Grècia i l'Alemanya de Jürgen Klopp.
0: Jorge Jesús obre la porta a Cristiano.
1: Sí, ho atribueix tot a un malentès. El seleccionador portuguès no nega la possibilitat que pugui tornar, així ho explicava ahir després del partit contra Noruega.
14: Per mi, ho creix.
23: Si Cristiano està jugant a l'Al-Nassr, serà un jugador convocable sempre que vulgui tornar a la selecció. No s'entén que, només perquè sigui ell, hi hagi aquest problema. Quants jugadors han escalfat avui i no han entrat? Quants? I no hi haurà cap problema. Per això dic que, si vol i està jugant a l'Al-Nassr, podrà estar a la pròxima convocatòria.
14: La pròxima convocatòria...
0: Bruno Alemany, què tal, com estàs?
24: Hola, sí, que bon
0: tu
24: dia.
0: Tu vas definir el que havia passat amb Cristiano Ronaldo com el cas més greu de la seva carrera. Com creus que acabarà això?
24: Jo crec que acabarà malament per l'ego de Cristiano. Crec també que ningú mereix el que està passant. L'afició de Portugal mereix un comiat millor de Cristiano. Una llegenda com Cristiano també mereix marxar d'una altra manera, però s'ho ha buscat ell. Realment és així.
0: I, per cert, lo de Cancelo, que ha marcat dos gols, no?, aquesta aturada de seleccions de Portugal.
24: Cancelo és un tros de jugador. Si és que jo ho tenia clar, que és un futbolista que amb la pilota, quan ataca, és un jugador absolutament diferencial. El tema és que té pèrdues de concentració que a vegades als seus equips li han costat força car.
9: Perquè és un jugador, és lateral, però lateral atacant.
0: Tu el veus el lateral titular del Barça aquesta temporada? Dic perquè entre una cosa i l'altra ha jugat relativament poc, però al final s'haurà d'anar estabilitzant la seva situació.
9: Jo crec que per la manera de ser de Cancelo no pots garantir mai el 100% de
2: la regularitat.
13: I un matís important, ja ens ho deia el Bruno, jugant a la dreta. Aquí no l'hem vist jugar encara a la dreta, per tant, ara que segurament el Barça doncs haurà de rotar centrals, pot ser que veiem Eric jugant en el central, tenim dubtes amb Koundé, Cancelo és una altra opció per sortir a la dreta.
0: A segona, Flaqui, doble empat a 0 pels equips catalans.
1: Sense gols entre Girona i Mallorca-Montilivi, gran partit d'Arnau Tenes i mateix marcador entre Sabadell i Andorra, la nova Creu Alta. El Girona és quart en zona de play-off, el Sabadell setè, només una victòria d'entrari.
0: Vaig veure que comentaves tu el partit a la tele, el Girona 0, Mallorca 0.
9: Va estar molt bé, Arnau, realment va fer dos parades.
0: L'aturada amb el peu és brutal.
9: Sí,
0: és
9: brutal, sí, brutal, no se la creu. No, va ser un partit prou competit, no molt vistós, però amb molt de respecte de part dels dos equips i l'Arnau va fer millor.
0: Demà estarà el que t'hi jugues, Arnau Tenes. Derrota del Barça de bàsquet.
1: 194 a la pista d'UCAM Múrcia. Els de Sèculit són quarts a la classificació. Derrota també del Lleida a casa, 81-94. I del Girona, 118-78 a la pista de Baskonia.
0: Mor Àngel Arroyo, llegenda del ciclisme
1: segon
0: espanyol.
1: Segon classificat al Tour de França del 83. Arroyo mor aquesta passada nit als 70 anys després d'haver lluitat contra una llarga malaltia.
0: Carlos Alcaraz, semifinals de l'ATP de Tòquio.
1: Doncs ja ha guanyat contra el mallorquí Jaume Munar en 3-7, 5-7, 6-3, 6-1. Per tant, Alcaraz és ja a la final de l'ATP de Tòquio.
0: 12:56.
21: Què t'hi jugues?
0: Recordo que podeu enviar missatges al 606-32-72-11. 606-32-72-11.
12: Com ha fet l'Andrés?
1: Ah, sí?
12: Sí, Flaqui.
1: Ha sigut tu?
12: Sí, sí. No, ha fet l'Andrés. Ah. Jo no he enviat missatges, jo els rebo.
1: Andrés Iniesta.
12: No, l'Andrés Iniesta no.
0: No, Andrés de veritat.
12: Andrés, Andrés de veritat.
25: Pedro Lifo, buenos días. Pues yo hoy más que nada lo que tengo una petición. Y es que yo cuando me siento a ver España y escucho pues lo típico, Rodri pasa a Pedri, Pedri pasa a Olmo, Olmo pasa a Lamín, Lamín hace pared con Fermín. Vamos a ver. Por favor, ¿por qué no narra Flaqui a España? Y así por lo menos disfrutamos todos, pijo.
26: ¡Arsa!
9: L'Andrés és murcià, eh?
3: Sabe de què va, sí.
0: L'Andrés.
9: Home, el pijo final del delate, no?
0: Tu has estat allà.
9: Sí, sí, jo deia, m'estava sonant que era murcià, però el pijo final és definitiu.
3: Sí, de Cartagena.
0: T'agradaria, Flaqui?
5: Sí. És de Cartagena.
9: Hòstia, pues si dius murcià...
0: Aviam, el Flaqui va narrar la final del Mundial, en català, la victòria d'Espanya contra Argentina, sí, t'agradaria?
5: I la del 2010 també la vam narrar.
9: Cartagena.
5: En català.
0: La del 2010.
5: A
0: ONFM també. És a dir, has narrat les dues finals que ha guanyat Espanya en català.
5: Sí, sí, sí.
0: Com Puyal, que feia anys, va narrar a Ràdio Barcelona els partits d'Espanya a Argentina, el 78, no?
5: El 78.
0: El 78. Però no m'ha respost, eh?
5: Digue'm.
0: Si l'agradaria.
5: Home, clar, tot el que sigui narrar, benvingut sigui. Però això ja està més que repartit.
0: 12:58. Pausa i ja tens a la segona hora que hi ha cançó per Mbappé. La bicicleta.
15: Què t'hi jugues?
16: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
17: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
18: Descobreix Amavir a Reus, 900-30-20-10 o entra a amavir.es. Amavir, la nostra casa és casa teva.
19: Clínica Alomar. Quan el temps i la precisió són clau, disposem d'un circuit de diagnòstic ràpid, tecnologia d'alt nivell i equips mèdics especialitzats.
20: Tot el procés cuidat al detall, en un únic centre.
19: Clínica Alomar Reus. Confiança absoluta.
26: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
27: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
28: Tots els nostres continguts.
27: Som a tot arreu. Som al teu costat.
28: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
27: Tot això passa aquí.

0: 33, molta pressió, Bermúdez, perquè, home, sí, no tens tanta gent com Oques gràcies a aquesta nit a l'Estadi Olímpic, no, però déu-n'hi-do lo ple que està ara mateix l'estudi del que t'hi jugues,
1: Aviso, pot ser que em creuin els cables en algun moment, pot ser que en algun moment m'equivoqui de veu, perquè això... ho he posat
2: difícil. Rigorós directe,
0: Sí, sí, és rigorós directe. La cançó que estrenem ara mateix al programa és La bicicleta, de Shakira i Carlos Vives, amb veus de Florentino Pérez, José Mourinho i Kylian Mbappé.
1: Eso es.
0: Has fet un triplet, passes el joc.
1: És parte del proceso. Vamos allá.

0: Bueno, espero, porque claro, si no tendré que cagarme a José Mourinho.
1: Qué grande. Josep, ¿podem explicar la entrehistòria d'aquest gag? A la reunió, la Helena ha dit: per què no fem una cançó de la bicicleta dedicada a Mbappé? I teníem una altra cosa preparada i el Bermúdez ha dit: canviem el gag perquè el meu cap ja no pot pensar en res més que en la bicicleta.
2: Molt llaminera aquesta cançó.
0: Bueno, és lo que tiene, ¿no?
2: Sí, sí. Molt bé, molt bé. Gran interpretació, tres veus. Sí,
0: pues venga, para casa, ya está, a jugar. Ya está, nos vamos.
1: 1:37, en un moment saludem a una campiona del món.
3: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
1: Abans de tancar la tertúlia, mira, aprofito, Àlex, que així tindré un contingut per demà, Flac, i anem més tranquils.
2: Ah, bé.
1: El que t'hi jugues. La del Masterclass, et sembla que la obrim demà?
4: I tant,
1: i així analitzem una mica ja el Barça de cara a dissabte contra el Getafe, perquè és interessant i val la pena escoltar-la amb tranquil·litat, els matisos del Barça de Hansi Flick, que són 4 i molt importants, amb dades interessants que confirmen que hi ha un canvi en la filosofia de joc del Barça, o una evolució, no? Més que un canvi, és una evolució.
4: Una evolució, correcte.
1: Una evolució, et sembla?
4: I tant que sí.
1: Perquè dels partits de seleccions, Bruno, demà es tancarà en els 4 que juga Espanya, a 8:45 contra Croàcia, Split, amb molta presència de jugadors del Barça, la selecció espanyola, ja m'he explicat que Lamine Yamal i Rodri són els que han disputat més minuts, i també a altres seleccions. Hem comentat abans que ha marcat Cancelo amb Portugal, 2 gols en aquesta aturada de seleccions, i hi ha 2 veus que són interessants escoltar, una de Koundé i l'altra de Tuchel sobre Gordon.
5: Sí, Tuchel parlava sobre Gordon, deia que està donant un gran nivell amb la selecció d'Anglaterra, que ha millorat, que respecte al que li havia vist els últims temps ha fet un salt endavant.
6: Yeah, he plays with a lot more edge and a lot of confidence. Just see a player full of confidence.
5: Diu Tuchel que Gordon juga amb més agressivitat i confiança, que veu un jugador amb una major convicció i seguretat, que manté la seva potència física i la seva capacitat de trencar línies, i que està rendint a un altíssim nivell, que ha pujat una marxa més i ha estat molt decisiu per Anglaterra i per els 3 partits.
7: Bueno, al final, arribar a la selecció venint del Newcastle és diferent d'arribar a la selecció venint del Barça, no?
1: Sí, eh?
8: Clar, jugar amb els millors, al final.
7: Arribes allà i diguem-ne que et reben d'una altra manera i
1: tens més galons.
7: Sí.
2: Però això és curiós.
7: I la treva pobra confiança.
1: Perquè veritat,
7: no?
1: Que estem veient un Gordon com amb més jerarquia a la selecció anglesa.
7: Sí, més alliberat, sí.
2: Però és curiós que aquí el gol se li negava i de sobte a Anglaterra...
5: Sí, és veritat que està tenint moltes ocasions. Per exemple, l'altre dia em falla un parell de força clares, però és que no para de produir. La seva parella, la societat que està formant amb Bellingham, a mi em sembla interessant de cara a la propera Eurocopa, a propers tornejos. Anglaterra està jugant molt bé, sobretot amb aquestes dues peces, amb Bellingham i Gordon, i està donant un nivell bestial, la veritat.
4: Sí, el dia d'Espanya recordo que és el millor, clarament. Jo el torno a veure, o el veig ara, amb molta confiança, molt ben a l'1 contra 1, que és una cosa que en els últims partits al Barça li havia costat, i per suposat és el gol. És un jugador que té gol, i tard o d'hora arribarà, no? Jo, de fet, tot i que Adeyemi ara en porti 3 i ell 0, jo crec que acabaran més gols Gordon que Adeyemi, i ho veurem aviat.
1: Aquesta és una declaració que ens ha cridat l'atenció, la de Tuchel sobre Gordon. L'altra és l'autocrítica de Koundé.
5: Sí, encara més crida l'atenció perquè no és habitual veure jugadors parlant malament d'ells mateixos. Per què no està jugant tant Koundé aquesta temporada? Respon el jugador francès.
9: No, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien físicament, pas de blessure. Moins de temps de jeu, c'est aussi lié à la saison passée qui était...
10: No, són decisions del meu entrenador. Jo em sento molt bé físicament. No tinc lesions. Si tinc menys estones de joc, està relacionat amb el meu rendiment de la passada temporada, que va estar molt per sota del meu nivell. Així que és una conseqüència. És un repte que assumeixo sense problema. Hauré de treballar, que ja és el que estic fent. I depèn de mi recuperar les meves millors sensacions. Sé que quan estigui en la meva millor forma, ocuparé la meva posició i tindré més minuts de joc.
9: Cette position, c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
5: Autocrítica a Koundé, que tindrà competència, perquè ho parlàvem abans amb el Dalmas, al final Cancelo pot jugar també a la dreta, a l'esquerra li ha sortit el tema d'Espar, com a central té poca opció Koundé de jugar, per tant veurem si...
2: Està Eric García, de titular ara
5: sí,
2: a la dreta.
5: Jo crec que Koundé l'haurem de central,
4: Sí, però primer de tot està bé que Mbappé, company de selecció, pugui prendre nota de declaracions com aquestes, que amb aquesta humilitat. I està molt bé que ho enfoqui així. Jo crec que parteix com a suplent ara, que Eric està millor, però veurem. em sembla un molt bon missatge.
7: No esperem de Koundé tampoc una reacció molt rebel, eh?
1: Home, però està bé que sigui autocrític.
7: Molt, molt bé que sigui autocrític. Jo crec que no té un equilibri molt bo, que és quan està molt bé no li pesa gens, ara que està malament ja li arribarà el moment. No, sí, no es posa nerviós.
1: Bruno, gràcies.
5: Que vagi bé.
1: Jofre Mateu, bona Paula setmana. López, Àlex del Mas, gràcies.
8: Moltes gràcies.
1: Demà mica. Obrim la del Masterclass.
4: I tant que sí.
1: És la 1:42, torna al teu lloc, Bermo, que a més saludarem a una persona amb la que has coincidit amb alguns actes a Terrassa. Abans, Sergi, ja coneixem algun dels emparellaments de la primera ronda de la Copa del Rei?
11: Sí, de fet, ja pel que fa als catalans ja els tenim tots col·locats. En primer lloc, l'eliminatòria aquesta que comentàvem del Prat Sant Rafael tocaria a casa rebre a l'Atlètic Club de Bilbao, per tant, un dels grans plats forts.
1: O sigui, Prat Atlètic Club de Bilbao?
11: Correcte.
1: Perquè el Prat se suposa que es classificarà, va guanyar 5-1, no?, el primer partit.
11: Sí.
1: Prat Atlètic Club?
2: Està molt bé,
1: Està molt bé. Està molt bé. Espera, que li vaig a dir a la Mercè.
2: Farem un especial.
1: Suposo que aquest dia voldrà anar a veure un partit de futbol.
2: Farem un especial.
11: En segon lloc tindrem de la Copa de Federació que s'ha classificat el Sestao River Club, que s'enfrontarà amb l'Espanyol, els de Manolo González.
1: Sestao Espanyol. És un mític, el Sestao.
2: Sí, noi.
5: Sestao River.
2: Sestao River.
11: El Girona, que li tocarà a visitar el Quarte. El Quarte és un equip que es troba actualment a la...
1: Quarte Girona.
11: A la tercera federació espanyola, que en aquest cas és de Quarte de la Huerva, de la província de Saragossa. I finalment tenim el, en aquest cas jugo a casa jo, el Reus Futbol Club Redis, que li tocarà rebre el Baracaldo, el Baracaldo de
1: Reus Baracaldo,
11: el País Basc.
1: Reus Baracaldo, a casa del Reus, Reus Baracaldo.
5: També mític el Baracaldo.
1: Tu ets de Reus.
11: Sí.
1: Doncs prepara't que aniràs a cobrir aquest partit.
2: Sí.
1: Reus Baracaldo. També és un altre mític, exacte, el Baracaldo. Sí. Per tant, així el que més crida l'atenció pels equips catalans és el Prat. Home, si s'acaba classificant, òbviament
2: poder rebre el Prat contra l'Atlètic Club. Club sembla que és un del que et podia tocar, tenint en compte que els 4 de la Supercopa no hi són, segurament és un dels equips més llaminers.
1: Recordem que aquest és el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Els equips que estan a la Supercopa, entre els que hi ha el Barça, entren directament a 16ens de final.
2: I que aquests partits es jugaran la setmana del 28 d'octubre.
11: El 28.
1: Alguna cosa més?
11: No.
1: Perfecte.
2: Val, doncs ja està. Escolta'm.
1: Així és com s'ha de matar un tema.
2: Sí.
1: Per què allargar? Si ho pots finiquitar amb un monosíl·lab.
2: Crec que el Sabadell ja té rival, també. Utebo, m'has dit, Helena? Utebo Sabadell, Utebo, acaba de sortir.
11: Sí, correcte. Utebo Sabadell. I el Manresa, que serà, rebrà el Sant Andreu.
2: Ah, mira.
11: Per tant,
2: hi haurà un derbi català. Manresa-Sant Andreu.
1: Perfecte. I Utebo...
2: Sabadell. Faltaria l'Europa, no entenc, per sortir de clips catalans?
1: Aviam si no us deixeu l'Europa, eh?
2: Sí.
1: Vale, ara el repassem tot. Són 1:45 del migdia. Dayan Zaragoza, què tal? Bon dia.
12: Hola, buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Llegó a existir la posibilidad de que ficharas por el Barça?
12: Sí que hubo una posibilidad y, bueno, hubo contactos y...
1: ¿Incluso alguna reunión puede ser?
12: Bueno.
1: Somriu.
3: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
2: Calamotxa Europa. Acaba de sortir.
1: Qui?
2: Calamotxa Europa.
1: Calamotxa?
2: Calamotxa Europa.
1: D'on són?
2: Ei!
1: Ja ens explicaràs. És per saber si viatjo o no.
2: No viatjarà.
1: D'Aragó.
2: Bueno, potser sí que viatges.
1: D'Aragó. Berta Dayan, què tal, com estàs?
13: Hola, què tal? Molt bé.
1: Felicitats.
13: Moltes gràcies.
1: El segon mundial. El segon de quants?
13: No sé, de vols que porto, la veritat. Però el segon títol, sí.
1: La Berta Bellan ve al que t'hi jugues a ensenyar-nos i a presentar, a disfrutar, a gaudir, a celebrar el segon mundial que aconsegueix al trial. Són consecutius, perquè el primer va ser el 2025, ara el 2026. Et preguntava si és el segon de quants, perquè, clar, tens el Toni Bo, que no sé qui, quants en porta ja, 40?
2: 40, sí, sí.
13: 40, sí. Dinam Outdoor i Vinam Indoor.
1: T'hi veus arribant-hi o no?
13: No, la veritat que no, per tindre la base que no tenim tantes proves indoors i mundials indoors només en portem dos, així, convalidats.
2: Clar, tu vas ser campiona fa anys, 2018-2019, i ara els dos títols consecutius, 25-26, senyal de que, escolta'm, aquí no s'ha hagut de picar pedra per aconseguir l'èxit final, no?
13: Sí, sí, sí, ha costat, porto molts anys treballant, entrenant fort i al final per fi arriba la victòria.
1: A França competeixes contra homes?
13: Sí. Sí, sí, de fet, d'aquí dues setmanes tinc l'última prova del Campionat de França i allà corro en una categoria mixta, però som dues noies i l'altre home, sí.
1: I per Espanya, no?
13: A Espanya també faig categoria Terra 3 i allà competeixo amb nois, sí, perquè la femenina absoluta és amb un nivell que ja no m'agrada.
1: Que és massa baix, ja
13: sí,
1: ho pots dir clarament.
13: Massa
1: és massa baix. Val. Deia que havies coincidit amb algun acte amb el Bermúdez, oi que sí? Perquè em sona que vas rebre un premi.
14: Hem guanyat un premi aquí els dos. Gent de Terrassa.
1: El premi Gent de Terrassa.
14: Gent de Terrassa.
13: Sí, sí, amb una T.
14: Efectivament. Una mena de T.
2: I on el guardes?
14: Li vaig donar als meus pares. Perquè ho guarden millor que jo, segur.
1: Sí, us van donar els dos a la mateixa edició el premi Gent de Terrassa,
14: sí,
1: eh?
14: Sí, sí, sí. Som gent de Terrassa i... Pues, es veu que els hi donen un premi.
1: Tu continues vivint a Terrassa?
13: Sí, sí.
1: Ho dic
13: sí,
1: perquè
13: sí.
1: Ella és de Terrassa, però no hi viu.
14: Bueno, ja hi viuré, hi viuré.
1: Tu continues vivint a Terrassa?
13: Jo sí, sí. Molt fidel a Terrassa.
14: De moment estic patint la gentrificació de Gràcia, estic patint.
1: Tinc entès que vols crear una escola allà?
13: Sí, sí, sí, és la idea, perquè jo sempre he fet trial a prop de Terrassa, però no a Terrassa, i al ser d'allà i voler pues, que el trial arribi a més lluny i que al final sigui un extraescolar més... Pues, tant de bo ho pugui complir.
2: M'ha de molar fer l'extraescolar de triar.
1: Digue'm, que igual apunto els nens de l'escola.
13: Exacte, allà, és la idea.
1: És molt guapo,
2: jo faig trial.
1: I de què fas extraescolar de trial?
2: Jo faig anglès, jo trial.
1: Explica'ns el projecte aquest.
13: Bé, és això. Jo buscava un terreny a prop de Terrassa que estigués bé, el vaig trobar, vaig parlar amb l'Ajuntament, amb el regidor d'Esports, i la veritat que tot sembla bastant encarat. El Motoclub Terrassa també està d'acord, la Federació Catalana està més que d'acord, i jo crec que és un interès pel trial en general i per Terrassa. Al final és un esport supermaco que tant de bo arribi a més gent.
2: Però a partir de quina edat? Tu crec que vas començar als 4, no? Però a partir de quina edat es podria un interès ficar-se en això, el trial?
13: Dels 30... Ai, dels 3. Dels 3 als 90.
2: Dels diria. 3 anys.
13: Sí, sí. Sí, sí, no hi ha edat.
14: Entonces yo me puedo meter a trial, todavía.
1: Sí, que estás en la edad, Florentino.
14: ¿Me puedo meter a trial?
2: El Kilian podría hacer trial, ¿no? El trial del Kilian, después de la bici.
14: Muy seguro.
1: ¿Cómo es una moto per a una nena de 4 anys?
13: És molt petita i solen ser elèctriques i després al 6, 7, 8 ja passen a gasolina.
1: La guardes encara, aquella moto? La
13: no.
1: Que tenies amb 4 anys?
13: No, a casa meva no són gaire de guardar coses. De fet, la moto del Mundial el meu pare ja volia vendre.
2: Què dius?
13: Home, igual la guardem, no, papa. Sí, no són molt de guardar coses.
1: Què val una moto?
13: Més també menys, hi ha un rang entre 500 i 5.000.
1: 500 i 5.000.
13: Sí.
2: Escolta'm, ara com a bicampiona del món, com afrontes el que ve? És el tornar a guanyar després de guanyar, ara posàvem l'exemple del Toni Bogla, és una casa a part, però clar, guanyar després de guanyar sempre diuen que és el més difícil, no?
13: Sí, de fet, aquest any m'ha costat una mica més perquè jo crec que tenia la pressió de l'any passat, però cada any jo crec que serà més difícil perquè els rivals pugen més fort, entrenen més, tenen més ganes de guanyar, llavors a mi em manté com amb més ganes de seguir sent la millor i intentar entrenar al màxim.
1: Es dona un fet insòlit, no?, que ara mateix tenim campió del món català i campiona del món catalana. Uh-huh. Això per què?
13: Bé, jo crec que Catalunya és el millor lloc per practicar trial. De fet, molta gent de fora ve aquí a entrenar perquè hi ha com molts terrenys diferents, moltes àrees on es pot fer trials amb tranquil·litat i jo crec que és el millor lloc.
1: Quins són els altres països així que siguin potència al món del trial?
13: Itàlia i Anglaterra, jo crec.
1: Itàlia, Anglaterra i,
13: sí,
1: i aquí.
13: Sí, sí. Però on més venen a entrenar és aquí a Catalunya.
14: I per convertir-ho en extraescolar has d'anar a un col·le, diguéssim? És a dir, hi ha d'haver un col·le que digui jo també m'ho vull fotre, i has trobat col·les?
13: Clar, no, de moment no. No he arribat a aquest punt, però m'agradaria com el fet de que sigui un extraescolar més, potser no cal que estigui vinculat amb l'escola, però sí que sigui un esport fàcil de fer i que si la gent ve just allà a prop del Parc Vallès, deixin el nen o nena allà, facin trial i els pares puguin anar a fer altres coses.
1: Perquè tu l'amor pel món del motor, pel trial, et ve del teu pare?
13: Sí, sí, sí, el meu pare sempre ha estat un aficionat, no competia, ara sí que comença a competir una mica, als seus 62 anys.
1: Ara comença a competir
13: sí,
1: el teu pare?
13: Sí, sí, ja et dic, el trial és per tothom, per totes les edats i sí, sí,
14: si
13: competeix
14: no,
13: més ara
14: si
13: que
14: abans. Si me voy a meter yo, ja te digo. Me voy sí. a meter yo.
2: Perquè què queda tenir una bona pilot de trial?
13: Depèn, si és per aficionats pot fer-ho qualsevol i només tenint la moto i entrenant una mica ja està suficient, llicència, òbviament.
1: I equilibri.
2: Però equilibri, força, després, clar que és important, sí, l'agilitat, si ja la força... Fer,
13: sí, si ja vols fer una mica millor, doncs sobretot força, molt equilibri, però moltes hores de moto, perquè al final pots estar molt fort... Quan, que si no
2: quantes hores entrenes tu?
13: Jo intento fer 2-3 cada dia, de dilluns a divendres, i els caps de setmana va sortir a fer l'excursió.
1: 2-3 hores amb moto?
13: Sí.
1: I gimnàs després?
13: Sí, també. Ah. Sí, sí, el gimnàs a la tarda.
1: Cada dia?
13: Sí, la idea és que sí, l'única vegada si he tingut un problema amb la moto, doncs si vaig a reparar-la o el que sigui, aquell dia potser ja no entreno.
2: Qui és el teu referent? Ara tu ets mirall de moltes nenes que segurament volen dedicar-se al trial, però quan tu eres petit en qui et fixaves?
13: El Toni Bou. El Toni Bou, sí? Sempre ha estat el meu referent. De fet, des que anava jo al Palau Sant Jordi a veure trial, ja guanyava ell.
1: Ah, perquè ell té 40, tu 26, sí. Per tant has crescut, sí, amb ell.
13: Sí, sí, sí.
1: Perquè ell té tants anys com títols.
13: Exacte. Sí, també hi havia el Fujinami, hi havia el Cabestany, i també eren referents.
2: Fujinami, no, és mític, eh?
1: Fujinami.
13: Sí. Sí, sí. Però el Toni sempre ha estat allà, i la Laia Sanz també és una de les referents.
1: Jo el que me recordo és Jordi Tarrés.
2: També.
13: També.
14: No, no,
1: i Doug Langpin.
14: I també, que en el seu moment, sí, sí. Jo recordo molt veure-ho de petit a la tele.
1: Sí.
14: I cada cop veig com que hi ha molts esports que els estem perdent perquè també la tele els està perdent.
13: Sí, totalment. De fet, jo crec que és el que passa, que com que no és fàcil de veure, la gent no el veu i hi ha gent que ni el coneix. Sí, sí.
1: Doncs s'haurien de protegir sobretot esports on Catalunya es potència, no? Per exemple, el trial o, per exemple, l'hoquei patins.
2: Sense anar més lluny, sí, sí. No, però el trial, i més amb aquestes condicions que tenim de terrenys per poder entrenar i de, doncs, escolta'm, protegir-lo, no protegir-lo, protegir-lo i potenciar-lo.
13: Totalment.
1: I el tema de la concentració, perquè recordo alguna vegada entrevistar el Toni Bou i preguntar-li en què penses tantes hores allà a la moto, es fa complicat o no?
13: Sí, a vegades sí, i més si tens pressió. Al final jo aquest últim cap de setmana a Pobladura, a les Regueres, a León, és un lloc que normalment em va malament perquè aquell riu patina moltíssim i les zones de riu ja sé com són. I llavors ja vaig patint per el que patinarà i has de evadir-te una mica de tot, estar pendent de la zona i només del que has de fer en aquell moment. I com que tenim 12 zones, doncs tens temps com de descarrilar-te una mica, tornar, de cop fas un 5, jo em cago en tot perquè ja sé que m'ha anat malament i em fa molta ràbia, però després a la següent hora ja intento tornar i a veure què toca ara i a la següent.
1: I a tu t'agrada anar amb moto, més enllà de fer trial, o ets de cotxe per desplaçar-te?
13: Sí, m'agrada anar amb moto, tinc una moto de carretera, una MacBoard, i va molt bé, és molt còmoda, però em fa una mica de respecte.
1: Sí?
13: Sí, sí, soc més de muntanya.
1: Mira, com tu, Flaqui.
2: Sí, sí, bueno. Sí. Cadascú.
1: Doncs felicitats per aquest nou mundial, el segon de Berta Avellán. Amb 26 anys aconsegueix el segon mundial consecutiu, a més, i que en caiguin uns quants més.
13: Esperem que sí. Moltes gràcies.
1: I que s'aposti pel trial i ja ens aniràs explicant, sí, com evoluciona el projecte aquest a Terrassa, sí, perquè sí, ens ha cridat molt l'atenció.
14: Mm. I tant.
13: Sí. Què tal?
14: Sí, haurem de fotre una criatura algun dia allà.
1: Ja ho estàs pensant, això?
14: Mai se sap. Mai se sap. Mai se sap.
1: Una 54.
3: Què t'hi jugues? Segueix el Què t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @ Què t'hi jugues.
1: El Què t'hi jugues, Flaqui, la gent té les seves pedrades.
2: Ah, sí?
1: I s'han de respectar.
2: Què han dit ara?
1: Que l'Albert Llimós avui ha vingut amb una pedrada. Que volia reivindicar el futbol de tota la vida. El futbol d'antes. El futbol d'antes.
14: Antes.
2: I quan t'ha dit de què anava, has comprat el tema ràpid.
1: Colem-ho al programa perquè implica Lleida.
15: Sí, està
2: justificat. Està justificat.
15: Sí que jo hem jugat amb camps de terra i de sorra fa molts anys.
2: Jo també. Eh?
15: No, però junts. Jo evitava que li arribessin moltes jugades. No, ho dic perquè...
1: Jo era el porter i ell era el central de l'equip.
2: Sí, però pel que veig, diu que ell era el que...
1: Les pilotes aèries, si les treia allà amb el cap, doncs em feia un favor.
15: Sí, perquè tu... Sí. I ho dèiem perquè aquest cap de setmana, ahir, de fet, el Lleida, l'històric Lleida, no?, en aquesta refundació, no?, és el setè club amb més socis de Catalunya.
1: És bèstia, això, eh?
15: Més de 4.000.
1: El Lleida és setè club amb més socis, més de 4.000.
15: I ahir va jugar amb un poble de 300 habitants, a Sunyer, amb un camp de terra, va guanyar 2-5, es col·loca segon a la quarta catalana del futbol català, l'última divisió, per intentar doncs, recuperar doncs, la màxima categoria i anar pujant.
1: Òscar Rubio, què tal, com estàs?
2: Hombre...
16: Hola, bon dia, què tal?
1: L'experiència de... Perquè tu hi vas arribar a jugar quan eres petit a camps de terra o ja no?
16: Sí, home, claro, claro.
1: Sí? Bueno, claro. Ara hi ha molta gent que va conèixer com a molt els de gespa artificial, eh?
16: Però jo tinc 42 anys.
1: Clar, és veritat, tens 3 menors que
14: jo. He jugat jo en camps de terra.
1: Tu hi has jugat, Bermú?
14: I amb 34.
2: Sí, però els nostres fills li treus un camp de terra i flipa.
1: No, el meu fill no ha jugat a la vida en un camp de terra.
14: És vergonyós.
1: Mai.
14: Defensem els camps de terra.
2: I no saben el que s'han perdut.
1: Tu, Òscar, si ja t'has criat en camps de terra.
14: I mi casa.
1: Jo recordo, jo per exemple vaig viure el canvi de terra gespa artificial a Lleida. Tu ho recordes perfectament, tu t'has criat en camps de terra.
16: Sí, bueno, jo gairebé tot el futbol va ser... Quan vam arribar a juvenil sí que ja vam fer els camps dels bomberos que eren de gespa i jugàvem allà, però fins a abans era camp de sorra i a l'anexe que era de terra.
1: I ahir vas rejuvenir quan vas tornar a jugar amb 42 anys en un camp de terra?
16: Bueno, no gaire, no gaire. Però les coses del futbol, del que tocava, i bueno, els vam intentar adaptar el millor possible, i per sort pues, van treure els 3 punts, que era el més important.
1: I ho deies ara, Albert, el Lleida va posar 1.000 persones en un camp de terra, eh?
15: En un poble de 300 habitants.
1: És una invasió, això, eh?
14: No diguis això ara.
1: Va un poble, això, eh? Sí o no? Un poble de 300 habitants i el Lleida posa 1.000 aficionats. Vau flipar amb la gent que van a veure el partit o no, Òscar?
16: Sí, sí, ja ho sabíem que el camp estaria ple, ja sabíem en un les entrades el dia abans i la veritat és que va ser espectacular. Al final el Lleida, si se li diu, és gràcies a l'afició que té i, bueno, i ara mateix pues, la junta directiva són tots aficionats, no? I al final és el que ha mantingut a Lleida viu i, bueno, esperem que en aquesta nova refundació sigui la última, no? I que tot vagi com té que anar, que és bé i poquet a poquet pues, anem pujant categories i més aviat que tard pues, trobem a Lleida un altre cop on es mereix.
15: I tu ara què, Òscar? Perquè ets un jugador que ha jugat més de 200 partits a segona, 42 anys, et veus amb corda per anar pujant aquestes categories?
16: Bueno, no hi penso gaire. Ara aquest any estic jugant i després pues, l'any que ve, depenent de com me trobi, com sigui la meva situació personal, pues valorarem si continuo o no, però crec que era important, a més... A l'estar a Lleida no me costa res anar a entrenar i jugar als partits i crec que era important pues, ajudar en aquest moment d'un nou inici estar i bueno, aportar el meu granet de sorra crec que era important.
1: Esperem que Lleida torni a créixer. Òscar Rubio, una abraçada.
16: Una abraçada a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Ja anirem coneixent les pedrades de Llimós, que en té diverses.
2: En té vàries, sí.
1: I en traslladarà algunes a l'antena del Que t'hi jugues.
15: Sí, sí, ho farem.
1: De fet, crec que serà seccionable.
2: Les pedrades.
15: El nom és aquest, eh? El nom és aquest. Ja m'has posat.
1: M'agraden, sí. Una abraçada. Gràcies a tots per escoltar-nos un migdia més. Adéu. Què t'hi jugues?
17: Són les 2. La 1 en Canàries.
18: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
19: Pedro Sánchez disuelve las Cortes y España votará el próximo 29 de noviembre. Sánchez rompe la baraja en un momento de agitación social por la vivienda, con el espacio a su izquierda en plena reforma y con el Partido Popular y Vox dispuestos a convertir esta campaña en la más polarizada que se recuerda, poniendo en duda incluso la limpieza del voto por correo.
17: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Anuncio de Pedro Sánchez y primera mañana de precampaña electoral, porque la propia declaración de Sánchez en sí misma ya ha sido un mitin político, porque Feijóo ha replicado la fórmula y porque los dos ya han puesto sobre la mesa los ejes de lo que se nos viene encima durante las próximas semanas. Hay que votar y hay que elegir, dice Sánchez, hay que elegir entre progreso u ola de reaccionarios, y Feijóo que ha pedido a los ciudadanos que decidan entre cambio o decadencia.
18: Los españoles y españolas tenéis que decidir.
20: Por fin España dirá lo que piensa, por fin decidirán los españoles.
18: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna.
20: Entre la corrupción y la decencia.
18: Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
20: Entre la decadencia y la prosperidad. Entre un gobierno que solo aspira a sobrevivir y un país que piensa en su futuro.
19: A partir de 12:30 vamos a recoger todas las declaraciones de la mañana en una campaña en la que Sánchez va a agitar la bandera de la vivienda y

0: Protecció Civil acaba d'enviar una nova alerta als mòbils dels veïns i veïnes de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols. Protecció Civil alerta del risc de creixement del riu Ridaura i barrancs propers i demana a la població que es protegeixi a l'interior dels edificis.
1: La ciutadania té que saber que davant d'una situació que és d'aquestes molt imminents, tenen que aplicar la seva autoprotecció per assegurar-se, per estar en una posició de seguretat i a continuació, si cal alguna cosa, anirà reaccionant tot el sistema com fa sempre.
0: Jordi Carbó, quina és la previsió a aquesta hora en aquesta zona?
2: Empordà i també la Selva és que durant una hora encara pugui descarregar la tempesta que està estancada allà i com plou sobre mullat, doncs molta precaució. Tempestes que al llarg de la tarda, aïllades però igualment molt violentes, afectaran el Pirineu i també la Catalunya central.
0: Això el mateix dia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals pel 29 de novembre. La reacció dels partits catalans ha estat pràcticament immediata i ja treballen en les candidatures amb què es presentaran.
3: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
4: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
0: La convocatòria d'eleccions que no fa canviar d'opinió als sindicats d'habitatge.
5: La convocatòria d'eleccions no canvia que el lloguer mitjà a Barcelona segueixi sent 1.200 euros. La convocatòria d'eleccions
0: que no només mantenen les seves peticions, sinó també la manifestació prevista per aquesta tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona. On sí que hi ha hagut canvi de plans és a Moques Grasses, que ha ajornat fins dijous el concert previst per aquesta nit.
6: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
0: El grup d'Osona havia de començar avui el seu comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, això el mateix dia que el Primavera Sauna ha presentat el cartell de la 25a edició. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station? Aquests són els titulars d'aquest dilluns. De seguida els ampliem amb en Víctor Valero al control, amb la Soledad Domínguez a la producció. Escolteu l'Hora 14 a Catalunya.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
0: Protecció Civil acaba d'enviar una nova alerta als mòbils dels veïns i veïnes de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols. Oriol Soler, bona tarda.
8: Què tal, Gemma? Bona tarda.
0: La previsió és que la pluja, que aquest matí ha descarregat ja amb força el litoral i prelitoral central de Catalunya, es dirigeixi ara cap a la Costa Brava i Girona.
8: Sí, exactament. I com deies, el que preocupa és la crescuda del Ridaura, que ja va baixar amb un cabal extraordinari aquest cap de setmana, de manera que avui el mal temps fa més o menys el mateix recorregut que va fer el diumenge. Diumenge passat comença litoral i prelitoral de Barcelona i es va desplaçant a poc a poc cap a Girona amb aquesta alerta ara en aquests municipis de la Costa Brava. Hem tingut un matí molt mogut, s'han hagut de suspendre classes a 5 municipis del Vallès, Granollers, Òrrius, La Roca del Vallès, Canovelles i Vilanova del Vallès. El govern assegura, però, que aquest episodi, el d'avui, era imprevisible i que aquest escenari no estava contemplat a cap predicció meteorològica. Núria Parlon, consellera d'Interior.
9: Ja preveiem una situació en la qual es podien donar pluges locals en diferents punts intenses, però no un sistema convectiu mesoscalar nou, que és el que ens està impactant. Els diferents models que s'havien, que s'han consultat, no preveien aquest fenomen d'aquestes característiques. Sí que és veritat.
8: I Protecció Civil sí que demana que davant d'aquestes situacions actuem de vegades en contra del que ens mana el nostre instint i que si veiem que de cop es posa a ploure molt o rebem una alerta als mòbils, que ens quedem on som si som a un lloc segur.
1: El que hem de veure és que està plovent amb molta intensitat i que no és segur estar fora en l'exterior. Si tenim aquesta situació, el que tenim que fer és guarir-nos, quedar-nos a dintre d'un espai que es puguem estar amb seguretat i si tenim alguna incidència greu, que ens entra l'aigua, que ens passa qualsevol cosa, que no tenim zones superiors per pujar, avisar-nos immediatament al 112.
8: Durant el matí, els bombers han fet més de 330 actuacions, de les quals 35 han estat rescats a persones que s'havien quedat atrapades al seu vehicle. Per exemple, han rescatat una mare i una nena com a Rua, que per sort estan bé, només amb una hipotèrmia, i el 112 ha rebut prop de 9.000 trucades. Ara mateix, rius i rieres baixen molt plens, però no com a primera hora, on hem vist, per exemple, que el Besòs fregava els 300 metres cúbics per segon, per sort lluny dels 900 del cap de setmana, on gairebé es va desbordar, i també hem vist com se sortia del seu cabal al Congost el seu pas per Granollers, i és que aquest ha estat el municipi on ha castigat més el temporal.
0: Ara hi anem. Són les 2:12 de la tarda, ho deia ara l'Oriol. Un dels municipis més afectats pels aiguats d'aquest matí és Granollers, la capital del Vallès Oriental. Entre els serveis destacats hi ha el desallotjament preventiu, això sí, preventiu, d'edificis d'oficines per un esvoranc davant la zona dels jutjats. No hi ha hagut danys personals, però des de l'Ajuntament insisteixen, Martí Oliver, en demanar prudència.
10: Sí, ara ja fa una hora i escaig que ha deixat de ploure, fins i tot ha sortit el sol, Gemma, però l'alcaldessa Alba Barnosell demana que només se surti de casa si és imprescindible.
11: Perquè necessitem que la ciutat estigui lliure, perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment puguin actuar el més ràpidament possible.
10: L'alcaldessa assegura que encara tardaran diversos dies a poder tornar a la normalitat. Hi ha diversos punts on els cotxes han quedat atrapats a primera hora, surant amb l'aigua que els arribava fins als retrovisors, aparcaments o passos com el de la Ronda Sud, on les excavadores treuen fang de sota el pas. Com poden sentir els oients, això és a sota les vies del tren, que han quedat inundades. Ara fa pocs minuts han rescatat un cotxe i les vies de tren, que han quedat molt malmeses, s'ha esfrontat una part al costat d'aquest accés de la Ronda Sud, i per tant això pot provocar retards i problemàtiques que s'allarguin durant les hores. Això també ha provocat, Gemma, que més d'un centenar de passatgers quedessin penjats a l'estació de Granollers. A més, tampoc tenien servei alternatiu, perquè els autocars tampoc podien circular per la situació que hi havia a les carreteres.
0: Gràcies, Martí. Repassem a aquesta hora les principals afectacions. A la xarxa ferroviària, ho apuntava ara en Martí, torna a ser un dia molt complicat.
12: Últimament havien estat millor, però avui és com que passen de tot, no sé.
13: Hay gente que está de las 6 de la mañana y no pueden viajar, entonces me voy a casa. Que no hay de otra, ¿no? Porque está peligroso.
0: En Pol Valero és a l'estació de Sants. Pol, quina és la imatge a aquesta hora?
14: Hola, Gemma, doncs ara a aquesta hora hi ha força moviment a Sants, no tant a les andanes de Rodalies, que també, però al final hi ha molts trens que no estan arribant aquí. Ara les aglomeracions de gent es concentren sobretot al vestíbul i sobretot a les oficines d'atenció al client de l'alta velocitat i la llarga distància. Per què? Perquè l'alta velocitat ha tingut molts problemes, ha estat 2 hores interrompuda entre Girona i Barcelona, i això ha impedit moltes circulacions cap a Madrid o cap a França de persones que ara són a les taquilles demanant alternatives. Fa un moment parlàvem amb un senyor que havia d'anar a París al matí i ens deia que l'alternativa més propera que li han donat és per demà al matí, per tant haurà de fer nit aquí. A aquesta hora ja s'han recuperat els trens d'alta velocitat, però encara poden arrossegar retards durant tota la tarda. De fet, ara la pantalla d'arribades assenyalen uns 20 minuts de retard pels trens de Madrid i Figueres, i fins a hora i mitja els que venen de Marsella o Alacant.
0: Pol, ara mateix què han de saber els usuaris?
14: Doncs mira, ja hem dit que l'alta velocitat s'està recuperant. Anem cap a Rodalies, on hem tingut un matí mogudet. Avui ja ha arrencat amb menys serveis dels que seria habitual després de les pluges del cap de setmana, i un dels punts més delicats ha estat l'R1, la línia del Maresme, que a primera hora havia reobert alguns trams, però les pluges han fet inviable circular-hi i ha quedat totalment suspesa. L'altre punt complicat és l'R2 i l'R2 Nord, que té el punt neuràlgic a Granollers, ho explicava en Martí. Les inundacions han obligat a interrompre la circulació i ara només circulen trens de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels, de manera que no hi ha servei, per exemple, fins a Maçanet-Massanes, i allà tampoc funciona l'R11 cap a Portbou, que encara no s'ha recuperat del cap de setmana, i en cap d'aquests casos hi ha servei alternatiu per carretera. Altres talls: a l'R3 només hi ha obert el servei entre la Garriga i Ripoll, i R4, com estava previst de bon matí, només hi ha servei entre Sant Vicenç de Calders a Sants, i cal agafar un servei alternatiu de Terrassa a Manresa. Per últim, l'R7 té servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Cerdanyola.
0: Gràcies, Pol. Fins ara.
14: Fins ara.
0: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Més enllà de la xarxa ferroviària, també hi ha afectacions a les carreteres. A aquesta hora hi ha diverses vies tallades o amb restriccions a l'àrea de Barcelona i al sud de Girona. Des de primera hora del matí també hi ha afectacions en diversos centres educatius. Hi ha ajuntaments, Soledad Domínguez, que han decidit directament suspendre l'activitat lectiva.
15: Sí, és la decisió que han pres aquest matí a primera hora. Granollers, La Roca del Vallès, Urrius i Canovelles. Tampoc han obert un parell d'escoles de Palau, Solità i Plegamans i dos centres d'educació especial en Santa Perpètua de Mogoda i a Sabadell. Això ha estat el sobrevingut perquè inicialment ja s'havia anunciat que no obririen al voltant d'una desena d'escoles. A Barcelona, l'escola Poeta Foix del barri del Putxet de Barcelona ha patit inundacions perquè una canonada externa d'aigües fecals ha desbordat.
16: Escola pública Poeta Foix. Tot el menjador. Han rebentat les... Bueno, no sé què ha passat. No pot ser que l'escola pública estigui així i el consorci digui que, que avui no pot venir.
15: Des de l'AFA expliquen i el consorci ho confirma que la setmana passada ja va haver un problema similar a aquesta mateixa escola. Diuen des de l'administració que llavors va ser més lleu que avui. Pel que fa a les universitats, l'enviament de l'ES Alert ha agafat a molts alumnes ja a classe o de camí.
17: Ja per la carretera estava la situació molt complicada. Ha sonat l'alarma, la profe ens ha dit que estiguéssim a la uni fins que acabés tot.
18: Quan he arribat m'havien cancel·lat la classe de després i res, ara estem aquí fins les dues, que han fet un comunicat que no podem sortir fins que acabi la pluja.
19: Jo he anat a la UAP directament des de Girona amb l'autobús i a part de que hem arribat una hora més tard del que en teoria havíem d'arribar per culpa del trànsit a la carretera, ens ha estat sonant l'alarma durant el trajecte i just quan hem arribat ens han anul·lat.
15: La majoria de les facultats han mantingut les classes normals, la UB ha suspès les activitats avaluables, la resta ha demanat als docents que siguin flexibles i que ofereixin alternatives als estudiants que avui no han pogut arribar.
0: I de les escoles als centres sanitaris, entre els afectats, els hospitals Vall d'Hebron i de Granollers, Susana Ruiz, també hi ha incidències que alteren el servei en alguns CAPs.
20: Sí, segons informa el Departament de Salut, a Vall d'Hebron hi ha múltiples afectacions amb façanes, finestres i cobertes, el sanejament municipal no drena i hi ha àrees i serveis inundats, com les consultes de traumatologia i pediatria. No hi ha suspensió de serveis, però sí trasllat interns de pacients. Les pluges d'avui han tornat a afectar l'Hospital de Granollers, que ahir va resultar molt perjudicat, amb noves incidències als soterranis i a la zona d'urgències, des d'on també es deriven els pacients cap a altres espais del centre. A banda, hi ha moltes afectacions en centres d'atenció primària de la ciutat de Barcelona, inundacions, goteres, filtracions, també en CAP del Vallès Oriental, del Maresme, del Baix Penedès. Només les regions sanitàries de Catalunya Central, Pirineu, Lleida i Terres de l'Ebre no registren cap afectació i funcionen amb normalitat.
0: Davant de tot aquest escenari, tornem a saludar el nostre meteoròleg Jordi Carbó. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Jordi, dèiem a la primera connexió, s'ha enviat una ES Alert a la zona del Baix Empordà. Què hem d'esperar per les pròximes hores en aquesta zona?
2: Doncs bàsicament que la tempesta que ara mateix està afectant el sud del Baix Empordà, estones també arriba fins al sud del Gironès i al sud de la Selva, doncs que tingui més o menys una hora més de vida, però la guàrdia no la podrem baixar, no només aquí, al litoral i perlitoral de Girona, també al seu interior, als Pirineus i a la Catalunya Central, perquè continuaran formant-se tempestes que poden ser molt locals, però deixar molta aigua en poc temps i a molts llocs doncs, ja està més que saturat el terreny, de manera que no fa falta que plogui molt per provocar problemes fins i tot més greus que els que ja hem tingut fins ara. De manera que, tot i que alguns llocs pugui semblar que millori, insistim, comarques de Girona, a la Catalunya Central, als Pirineus i de manera més aïllada al litoral i prelitoral de Barcelona, encara alguns xàfecs intensos, si ve de curta durada.
0: Això pel que fa avui, però és que els pròxims dies també es preveuen convulsos.
2: Sí, sí, de fet, jo crec que hem d'entendre que estem en un entorn que facilita, i valgui la redundància, amb molta facilitat que es desenvolupin aquestes tempestes. I es veu un nou episodi que pot complicar força la situació a partir de demà a la tarda, sobretot la nit, i fins ben entrat dimecres, com a mínim fins al migdia. De nou seria al litoral i prelitoral, des de Tarragona fins a Girona, però això pot anar canviant una mica, de manera que, tot i que demà al matí pugui millorar, la situació es pot tornar a complicar a partir de demà a la nit.
0: Jordi, gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Publicitat i tornem.
7: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
21: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
22: Papi, posa el disc.
7: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Hora 25 va néixer a Barcelona. I dijous 8 d'octubre torna a casa.
1: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
0: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
2: 7 minuts i seran 2:45 de la tarda. El president espanyol Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals pel 29 de novembre i els partits de Catalunya ja s'han activat per preparar-se i definir a contrarrellotge les candidatures amb les quals s'hauran de presentar. De seguida repassem la situació de cada partit, però abans repassem algunes conseqüències immediates de la dissolució de les Corts Generals. Laura Pons, Xavier Abelló, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Aquesta anticipació de les eleccions fa que algunes de les principals mesures que havia pactat Esquerra amb els socialistes i que impactaven directament a la butxaca dels catalans hagin quedat en paper mullat. No es podrà, per exemple, culminar ni el nou model de finançament ni la condonació del deute del Fla.
4: Sí, de les tres principals carpetes que negociaven Junqueras i Sánchez, el Fla, el finançament i Rodalies, només Rodalies podrà seguir tirant endavant, acords que queden, per tant, en paper mullat, tot i que la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemanya, està convençuda de que la posició de que han fet una oposició útil, no com altres partits, diu, referint-se a Junts.
5: Continuarem fent d'oposició exigent i útil.
4: Si la condonació del Fla que van acordar socialistes i republicans l'any 2023 hagués tirat endavant, parlaríem de perdonar 17.000 milions d'euros, 17.000 milions d'euros que Catalunya deixaria de deure a l'Estat. Això pel que fa al Fla. Pel que fa al nou model de finançament, parlaríem de 4.600 milions d'euros, a més, a partir del 2027. Un increment que hagués suposat un 13% més dels recursos, recursos però que no arribaran a temps perquè un govern en funcions, ja admeten des d'Esquerra, és impossible que tiri endavant amb mesures d'aquesta envergadura.
2: Els partits tindran ara poc més de dues setmanes per decidir quins seran els seus candidats i ho fan amb un ull posat al Tribunal Constitucional i al Tribunal Suprem perquè està previst que el Constitucional avali demà mateix l'aplicació de l'amnistia, però ha de ser el Suprem qui la certifiqui en cadascun dels casos. Els partits independentistes no preveuen, però, que afecti les llistes.
3: Les llistes s'han de presentar com a tard el 20 d'octubre i, per tant, és molt difícil que l'amnistia estigui aplicada abans d'aquella data. A Junts donen per descartat que Puigdemont pogués arribar a ser candidat. Altra cosa és l'impacte polític que podria tenir un eventual el retorn abans del 29 de novembre. La candidata serà previsiblement Míriam Nogueras.
6: Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis quin país i quin model de societat volem. Volem aquest model de país que ens arrossega a l'empobriment, que ens ofega a impostos, o volem trencar definitivament amb tot això?
2: Esquerra ha de resoldre en pocs dies les tibantors amb la seva figura visible, que és Gabriel Rufián.
4: Tibantors, Gemma, entre Rufián i Junqueras pel front d'Esquerres. De fet, aquest matí el portaveu dels republicans al Congrés ja deia que està reflexionant i escoltant totes les opcions davant d'aquest avançament electoral i que ha d'estudiar encara què vol fer des del partit, però des d'Esquerra tenen coll avall que serà el seu candidat.
5: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
4: Tot i que ja avisen que si s'és candidat d'Esquerra, cal fer campanya per Esquerra.
5: Qualsevol candidat d'Esquerra Republicana, entenem que equiparà de fer campanya és per Esquerra Republicana, que prou feina.
4: Hi haurà debat també per configurar les llistes, perquè Rufián vol posar condicions, vol posar gent de la seva confiança al seu voltant, tot i que fons de la direcció recorden que són les assemblees territorials, amb els vots dels militants, els qui decideixen els candidats de cada demarcació.
2: I hi ha un altre nom propi, és Ada Colau, que les últimes setmanes s'ha obert a tornar a la política. Els comuns han participat avui de la presentació de Frente Amplio, que és la nova marca que substituirà Xavi Sumar.
3: I que pretenen anunciar qui serà el seu candidat el 17 d'octubre. L'espai dels comuns hi tindrà un paper rellevant. L'exalcaldessa de Colau m'ha dit a si tornar-s'hi a involucrar. De moment, qui encapçala les converses és el ministre Ernest Urtasun, que aquesta hora participa d'un acte amb la resta de partits que han configurat l'espai. En les properes dues setmanes hauran de determinar el paper de cadascú i si hi ha un acord amb Podemos per concórrer conjuntament o si l'Esquerra continua dividida.
2: La CUP decidirà aquest cap de setmana si torna a presentar-se a les eleccions espanyoles per tercera vegada consecutiva. En canvi, l'extrema dreta independentista ja ha confirmat que no hi serà.
3: Els copaires no van obtenir representació fa 3 anys i dissabte es reuniran per decidir si ho tornen a intentar o si s'assuma i si per tant s'assuma una altra candidatura a l'Esquerra. En canvi, Aliança Catalana ja ha confirmat que no presentaran en unes eleccions espanyoles, malgrat les bones perspectives electorals que té la formació d'extrema dreta.
2: Gràcies, Xavi. Gràcies, Laura.
3: Fins ara.
2: Són les 2:26 de la tarda. La convocatòria d'eleccions no altera les demandes dels sindicats d'habitatge, tal com dèiem a la portada. Això és el que asseguren els seus portaveus que mantenen, tot i la pluja, la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona. Una mobilització que ja es va ajornar perquè en primera instància s'havia de fer dissabte, Uri.
7: Consideren que el fet que Sánchez hagi dissolt el Congrés no ajuda en res a complir les seves exigències i per ara sabem que el president del govern aprovarà demà els dos decrets Mari Carmen en Consell de Ministres. Després, amb les Corts ja dissoltes, ja no dependria del vot de Junts per convalidar-lo, però sí del Partit Nacionalista Basc. Des del Sindicat de Llogateres consideren que això no canvia res. Carme Carà.
8: La convocatòria d'eleccions no canvia. Que el lloguer mitjà a Barcelona segueixi sent 1.200 euros. La convocatòria d'eleccions no canvia. Aquesta setmana hi haurà 90 desnonaments a Barcelona, però la manifestació d'aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a la plaça d'Urquinaona, sí que pot canviar moltíssimes coses.
7: La manifestació es va convocar en primera instància en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que va suïcidar-se 5 mesos després de ser desnonada. Finalment, malgrat la pluja, serà avui a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona.
2: El que també es manté és l'acampada a plaça Catalunya. L'Artico és un d'ells.
9: Continuarem aquí, almenys fins que es collegi l'assemblea, no? Però crec que els objectius encara no s'han complert i l'assemblea voldrà encara fer més pressió i continuar escalant el conflicte.
2: I de la cultura.
10: Tinc un cel i un infern a dins, milers de nits que es fan matins, comptant les llàgrimes.
2: Sentim moques grasses que també estaven pendents del cel, com ho estem tots nosaltres, que han hagut d'ajornar a dijous el concert que tenien previst avui, aquesta nit a l'Estadi Olímpic. El d'avui era el primer concert dels quatre que el grup d'Osona havia de fer a l'Estadi Olímpic per acomiadar-se dels escenaris. Concerts, quatre en total, que han venut més de 200.000 entrades i que, per tant, veuran més de 200.000 persones. Per tant, la informació d'aquesta hora, el comunicat que es diu això, que el concert d'avui serà finalment dijous que ve.

Idò, que gràcies hem anat al Primavera Sound perquè avui el festival, un dels festivals més importants de Barcelona, ha anunciat el cartell de la seva 25a edició. L'edició del 2027 serà quan el Primavera anunciï o compleixi, millor dit, els 25 anys. Els caps de cartell seran Doequi, Fontaines D.C. i Robin, a més de la catalana Bat Guial. El festival se celebrarà del 2 de juny del 2 al 6 de juny de l'any vinent al Parc del Fòrum. Amb els caps del cartell del Primavera i amb tota la informació que continua la cadena SER, arribarem al punt de 2:15 de la tarda. Que tingueu un molt bon dilluns.

0: Bona tarda, Maria.
1: Què tal? Com estàs?
0: Què sents a l'escoltar-te aquí a la ràdio?
1: La veritat és que ara jo començo a tenir una miqueta cansat.
0: Estàs cansant a tu mateixa?
1: Sí. Ara jo li com, bueno, sí, una altra vegada.
0: Que estem escoltant el tema Santo Domingo Forever, que també li dona nom al, a l'àlbum.
1: Sí.
0: És un disc dedicat a, així ho diem, a grosso modo, a la festa major de, del teu poble. Tu ja has anat a la, teva, a la festa major amb el disc publicat?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I què? Perquè ha de ser una mica estrany i bonic.
1: Va ser molt guapo, però sí que va ser curiós, perquè, clar, de sobte la gent te para, no?, t'atura, i és com, ai, que guai, m'encanta, tal. Per exemple, la Verbena va ser bastant raro, perquè varen posar la cançó, me varen fer pujar l'escenari, clar, clar.
0: Lloret de Vistalegre, 1.500 habitants, hi ha una d'elles que fa
1: que, no, no.
0: Un disc dedicat al, a la Verbena del poble.
1: Evidentment, saps? També t'he de dir que som un poble molt petit, de 1.600 habitants, hi havia 40 persones com a molt a la plaça, vull dir que va ser petit comitè tot, saps?
0: A veure, tot, tothom diu que la festa major del seu poble és la millor que hi ha.
1: Evidentment.
0: Entenc que tu ho diràs de Lloret de Vistalegre.
1: Sí, bueno, clar. És que
0: però quines particularitats té la festa major del teu poble?
1: Doncs pues precisament això, sou d'un poble petit, jo crec que fa unes festes que és que són molt especials perquè mos coneixem tots, tothom se volca molt amb el poble, és que les festes de Lloret les fa la gent de Lloret, saps? És una cosa molt comunitària, de que tothom ajuda, tothom aporta el seu granet, i és com molt íntim, però a la vegada jo crec que t'hi sents molt benvingut, la gent que he duit allà com de fora perquè les vegin i tal, tothom flipa i tothom ho veu com una cosa superguapa i super... Hòstia, més normal que encara hi ha pobles que existeixen que fan coses així, no? Perquè sembla que cada vegada anem més a lo contrari.
0: Que m'han dit que ja feu alguna història amb dimonis, també.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que clar, a Mallorca tenim com unes quantes tradicions així una mica loques per vosaltres.

0: I una d'aquestes són els dimonis, que són una espècie de diables, no? El que seria vosaltres. Però els nostres, a part de fer escorrefoc i tot això, abans surten amb un, com amb una espècie de corda...
1: Una corda.
0: Amb un, bueno, amb un pal i una corda, una verga.
1: Un arma.
0: Sí. Per, i no, és que, clar, vull dir, el que fan és que persegueixen a nens petits i els hi peguen amb aquesta corda.
1: Aviam, perquè vindrà la policia. Un dia la
0: no, no,
1: major.
0: Es podrien tallar, o sigui, tan tranquil·la, mira.
1: Aquests personatges del poble, vestits de dimoni, amb un pal enganxat a una corda, picant a nens.
0: Sí, és com que primer fan una espècie de ball, com de ritual, i després... En nens petits, petits no, eh? En els que ja són una mica preadolescents.
1: Aquells no, ara si els adolescents...
0: Clar, home, aquells reben, no te pots imaginar. Però que jo he anat a... A més, tu, quan ets adolescent, ho vius com... Com una marca de guerra, saps? De mira, mamà, m'han pegat. I
1: sí, tu t'han picat.
0: Com tot escoparro allà, sí, sí, clar que...
1: Sí, és com anar a fer paintball quan la pilota no explota.
0: Sí, sí.
1: I tornes a casa, fet un cristo, no? Mira, mama, que bé!
0: Sí, sí, sí. No, no, és tot... És bastant curiós, sí. Clar, si no m'ho has vist mai, però... Jo, com a persona que des de petita ho he vist, pues, me pensava que era una cosa completament normal, no?
1: Has actuat al teu poble moltes vegades?
0: Bueno, de fet, el meu primer concert, per dir-ho d'alguna manera, va ser en el meu poble. I ho recordo amb molt de carinyo, perquè no tothom pot dir, no?, que el seu primer bolo hagi estat a casa seva. Però ho vaig passar fatal, vull dir...
1: Per què?
0: Buah, estava supernerviosa... Jo en el principi me feia com molta vergonya mostrar les meves cançons, inclús la meva família era com molt tímida amb això, i bueno, va ser com això, que estava histèrica i me vaig oblidar de mil coses de les cançons i tot, no? Però el guapo va ser que l'any passat vaig poder tornar i ja em vaig formar complet i tot, i va ser superxulo perquè...
1: Ja ser professional.
0: Exacte.
1: D'aquí poc no vas al teu poble a fer concerts. Em sembla que el següent el tens a Valls, el
0: sí.
1: 21 de novembre, em sembla.
0: Sí, pot ser.
1: I 27 de novembre...
0: A Sant Polo.
1: A l'Apolo.
0: Sí, sí, sí, aquest me fa moltes ganes perquè és el darrer de la gira d'enguany.
1: Tanca gira.
0: Sí, enguany sí, com... Després l'any que ve continuarem, però una mica de diferent. I bueno, serà com molt especial. El veig com a... Bueno,
1: explica'ns, que... explica'ns.
0: No, vull dir...
1: La gent està ja buscant entrades.
0: Me fa moltes ganes i... Perquè tocar Sa Podo sempre és com una cosa molt emocionant per jo, per com haver viscut aquí tant d'anys i haver anat a veure concerts que me feien molta il·lusió. I serà molt guai, hi haurà moltes col·laboracions, hi haurà sorpresetes relacionades amb les festes i amb tot això, amb tot el concepte del disc. Però més que res serà com un dia super emotiu per jo, perquè tancar la gira allà és com, no sé, és un somni realment, com poder fer aquest tipus de concerts.
1: Estarem atents, però mentrestant avui, en un dia tan plujós, anem a posar una mica de llum connectant les cançons del Llapis de Memòria de la música Maria Jaume.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Maria Jaume amb Pressure to Party de l'australiana Julia Jacqueline, que és una cançó publicada l'any 2019, que diria, Maria, que precisament és l'any que tu vas guanyar el concurs Sona Nou i, per tant, també comença la teva trajectòria musical.
1: Sí, sí, sí. És com que ho tinc molt associat en aquella època, evidentment, no? Perquè és quan va sortir. Però és un disc que que m'ha obsessionat molt, m'ha obsessionat amb la Julia Jacqueline, amb tots els personatges i tal, perquè no l'havia descoberta fins a aquest disc, diguéssim. I va ser just quan estava composant o acabant de composar el meu primer disc, quan estava fent això, les primeres sessions de gravació i tot, i me va ajudar moltíssim com tenir un referent com ella i com aquest disc per crear jo i per començar a veure cap on volia anar, no?
0: I com la vas descobrir? Perquè la Julia Jacqueline crec que debuta el 2016... Vull dir, el 2019 és el seu segon disc.
1: Sí.
0: No seria...
1: No
0: l'he escoltat a los 40,
1: no.
0: Vull dir...
1: No
0: te'n recordes?
1: No me'n record, és que... No ho sé, perquè en aquella època també escoltava moltíssima música i a vegades les pròpies plataformes quan... D'aquesta cosa d'aleatori,
0: saps?
1: Sí, sí, és que a vegades funciona.
0: A tot això, com és que et vas presentar al Sona Nou? Perquè tu eres una noia de Lloret de Vistalegre que va venir aquí a estudiar antropologia... Com sí. De sobte estàs guanyant el Sona Nou?
1: Pues no ho sé, és veritat.
0: No ho saps, si no ho saps tu ja.
1: No, va ser... Jo no tenia pensat presentar-me en el Sona Nou, no sabia ni que existís. Crec que me va dir... No sé si va ser un amic o el meu germà o alguna cosa així. I m'han dit, vinga, per què no te presentes en això? Perquè estava començant a mostrar-li alguna cançó al meu germà, que ell també havia fet música i tal... I com, a més, com sempre tota la meva vida, en el darrer dia de...
0: Procrastinant, eh?
1: Sí, sí. El darrer dia que podia presentar-me vaig anar a meu germà, a Antoni, i vàrem gravar com una demo així ràpida i la vaig penjar allà. Bueno, a més, saps? Ja que m'ho han dit, pues ho prof. I de sobte m'han agafat, vaig anar com a passar fases i tal, i se va com... I vaig guanyar, sí. Però era com... completament sense cap pretensió, saps? Presentar-me allà, jo era com... Bueno, estic començant a fer això, és una molt bona manera d'agafar tablets, saps? De tocar llocs on igual no tocaré mai i d'aprendre, saps? I m'ho vaig agafar molt així, igual per això vaig guanyar, perquè no tenia cap ambició de guanyar, saps?
0: Aquí ja coneixies el Pau Baibé?
1: Aquí ja... Sí, crec que sí. Sí, sí, el vaig conèixer rotllo... Bueno, el vaig conèixer a Mallorca, un concert que va fer ell, en el Lisboa, que és el típic puesto que ja està tancat, saps?
0: Que, ah, ja
1: sí,
0: no.
1: Que me fa sentir
0: en
1: molt vella.
0: Descansi, eh?
1: Sí, sí. I crec que sí, va ser just abans de presentar... Bueno, crec que ja estava dins... És que no ho record. Estava com dins
0: però,
1: el procés,
0: parles,
1: saps?
0: 93
1: ja.
0: Anys i en tens bueno, quants? 28? 27?
1: Encara no els he fet. 26.
0: 26? No te'n recordes on vas descobrir la Julia Jacqueline? Com vas conèixer el Pau Baibé?
1: Tinc una memòria de sí, peix, sí. Com podeu comprovar.
0: No. Estàs allò, el programa ideal,
1: sí,
0: evidentment.
1: Sí, sí. No, però juraria que jo ja estava dins el procés. Jo ja m'havia presentat i crec que havia començat a passar alguna fase de Sona Nou així i vaig conèixer en Pau a un concert seu. I clar, varen dir, bueno, anem a veure com evoluciona el concurs i perquè ell ja m'havia dit, vols que gravem un EP i tal... I varen dir, sí, sí.
0: Li vas vendre molt bé la moto, entenc.
1: No sé, crec que li vaig caure molt bé. Sí, no, que encara tampoc m'ho cap d'entendre.
0: Home, si després d'un concert vas a parlar amb el músic que està tocant i t'acaba dient que et produirà una cançó,
1: una
0: és que alguna
1: sí.
0: Cosa de veure, el Pau.
1: Li degué agradar, sí, sí, va escoltar una cançó i li va mudar. I és això, al final vàrem esperar per veure com anava i clar, va com a tots els astres van alinear, no? Perquè el premi de Sona Nou era gravar un disc... I va ser com, pues mira el graf en tu i en més d'una peça era un disco.
0: No, i va anar molt bé.
1: Va anar molt bé.
0: Pel Pau Baibé, el primer disc, que mira, així ell va cobrar, no? Una va fer gratuïtament.
1: Sí, sí.
0: I va cobrar.
1: Crec que va cobrar bé, sí.
0: Crec que amb tu tenim una particularitat, Maria, perquè aquí ens fem un fart d'escoltar músics, actors, pintors, escriptors, que ens diuen que han hagut d'ells de convèncer la seva família perquè els deixin seguir pel camí de l'art. I crec que en el teu cas ha sigut la teva família qui t'ha convençut a tu de... Maria, tira per aquí, que funciones molt bé. Tira per aquí.
1: Més o menys, vull dir, sí que és vera que la meva família sempre m'ha animat moltíssim a... Fas això, proveu, fer concerts, vull dir, cerca concertets... Igual per això, perquè jo també era com a molt tímida amb ells i tal, i ells tenien ganes de que li ens ensenyés, saps? I perquè també, no sé, la meva família és perfecta, és meravellosa, no? Vull dir, no és perfecta perquè no n'hi ha cap, però sí que és vera que des de molt petits la música ha format molta part de la nostra vida. No tenia cap familiar músic, però és que ja des del meu avi està tot el dia cantant i recitant, i saps, és un home com que sempre no se'n recorda de quasi res, però de les cançons sí que se'n recorda, no? I no sé, és com que sempre, sí, sempre mos ha encantat la música, i tampoc me van dir, deixa la carrera i dedica-te'n això, no?
0: No, però prova-ho, no? Creu-t'ho.
1: Sí, però sí que quan li vaig dir a ma mare, de mamà, és que crec que vull deixar la carrera, m'ha dit, sí, jo ja ho sabia, saps? M'ha dit, vinga, doncs prova-ho. Ella m'ha dit, jo t'ajudaré un any més i a partir d'aquí ja anirà a teu.
0: Bueno, un, saps, any de crèdit.
1: No.
0: Chapó.
1: Sí, sí, privilegiada absoluta.
0: Que fins aquell moment que presentes aquella demo al Sona Nou i comences a passar rondes, per tu la música què era? Un hobby? Una cosa que estava allà en segon pla?
1: Sí, o sigui, jo, però és que jo no vaig començar a fer cançons fins que no vaig venir a Barcelona. Vull dir, era una mica raro, tot plegat. Perquè sí que això, tocava la guitarra, feia moltes versions, no?, de típic, de que t'agrada una cançó, doncs la vas tocant. M'agradava escriure, i recordo que escrivia, però no escrivia en format cançó, no?
0: Escrivies normal, tal com normal. Raja.
1: Sí. I jo crec que va ser, també d'haver mamat tota la meva vida, com música, venir aquí, de sobte, això, després de sobte estàs a una ciutat nova, no coneixes molta gent, passes més temps tota sola, i jo crec que vaig dir, bueno, pues venga. I me va sortir la primera cançó, que de fet està en el primer disco.
0: Va ser qüestió d'arribar aquí, tenir més temps, no?, també, però bé, també t'endús la guitarra, entenc.
1: Sí.
0: Sí, que alguna cosa hi havia.
1: No, era totalment el meu hobby, i a mi m'encantava, però sí que no ho veia gens com una professió possible o res a explorar molt, saps?, com a una cosa gens ambiciosa.
0: Doncs com ha canviat el conte, no,
1: sí,
0: Maria?
1: Sí.
0: Perquè portes 4 àlbums publicats, cadascun té més repercussió que l'anterior. Com estàs vivint li direm èxit?
1: Bueno,
0: t'està anant molt bé.
1: M'està anant bé, sí, estic contenta. Pues molt bé, és com que estic molt contenta i superagraïda de poder-me dedicar a això, de tenir un equip que me cuida molt, que entén molt tot el que vull fer, però sí que és vera que ha canviat completament, no?, el paradigma d'abans a ara. Ara és una feina, com en totes les lletres, i això té coses bones, perquè és una feina absolutament de privilegiada i és una feina que, si t'agrada això, és meravellosa, però no deixa de ser una feina, no?, i a vegades dius, hòstia, doncs ara he de fer cançons i no en tinc ganes, saps? M'he de posar a composar i jo què sé, no estic inspirada, no tinc ganes de fer això. Bueno, és com que el que feia és com una cosa que era una necessitat, com a visceral, quasi, ara passa a ser una obligació, i això a vegades com que te bloqueja una mica.
0: Però el dia que no tens ganes, compons igual, o aquell dia dius, mira, és que no em surt?
1: Depèn. Si estic molt creuada, no ho faig, perquè és contraproduent. Si estic dins el procés creatiu d'un disc i tinc un dia que, bueno, no tinc moltes ganes, però tinc un deadline, pues,
0: potser... El deadline ho marca absolutament tot. En quin moment vas veure que la cosa tenia prou musculatura com per dir antropologia, que és la carrera que estudiaves, gràcies per ser-hi, però et deixo.
1: És que no tenia gaire musculatura, va ser totalment llançar-me a la piscina, saps? Vull dir, jo vaig deixar la carrera quan no havia tret el primer disco. Vull dir, va ser, m'estic dins el procés de lo que és fer un disco, anant cada dia a Can Pau en aquell moment a gravar això, a fer això. No, vull dir, que no anava a classe, saps? I era com, bueno, pues, vaig a provar-ho, saps? Vaig a... Almenys, si no, pues deixaré la carrera més tan mai un any i després hi tornaré. I me va anar bé i me vaig poder dedicar a això tot d'una que va sortir el disco, vaig començar a tenir concerts i va començar a ser la meva font d'ingressos única, o sigui que vaig tenir una sortada.
0: A quin curs ho vas deixar?
1: A tercer.
0: Bé, bueno, si algun dia ho vols tornar a agafar.
1: Ja no sé si caduquen aquests crèdits,
0: ja. T'ha servit d'alguna cosa els teus estudis i aprenentatges d'antropologia per la música?
1: Jo crec que m'ha servit en general per la vida, segurament indirectament també a la música, perquè m'ha fet com me va obrir molt la mirada. Jo me'n recordo el primer any de flipar una mica amb tot el que m'explicaven, jo venint d'un poble del centre de Mallorca bueno, vull dir que la gent és molt tancada en segons quins àmbits, i de sobte pues, mirava el món d'una altra manera i d'una manera molt empàtica, com molt observadora, fixant-me molt amb el comportament de la gent, perquè
0: se comporten això. L'antropologia és el que estudia, no? El comportament
1: clar,
0: humà.
1: Una mica, sí. I sóc una persona que m'agrada molt això, com fixar-me, analitzar una mica la penya, saps? M'agrada bastant.
0: Xafardera, li diuen també.
1: Sí, bueno.
0: Que en aquests gairebé 7-8 anys a la música, Maria, has anat aconseguint fites que suposo que mai t'havies imaginat, com per exemple col·laborar amb el músic Miquel Serra, que està sonant ara mateix de fons, amb la cançó Fasones. Què et passa amb aquest tema, que et té totalment embadalida?
1: Bueno, és que ara ja sonava i m'estava posant tristíssima.
0: O sigui, tristíssima, et posa sí. Trista. Per què?
1: Bueno, escolta-ho, o sigui, de moment ja és una cançó trista, és una cançó molt emotiva. I a més és del germà d'en Miquel Serra, d'en Joan Serra, que se va morir fa bastant d'anys. I és una cançó que vaig descobrir a través del documental de Miquel Serra, que explica una mica la història de la seva família, d'ell, que és una miqueta tràgica, tot plegat. I clar, i aquesta cançó sona allà de dins, i a mi cada vegada que l'escolt me rebenta per de dins. És com que vaig connectar molt des del principi. I la trob com a... Uf! Horrible, és que mira, ja no la puc escoltar més.
0: Doncs em sap molt de greu, Maria, però l'hem d'escoltar. Escoltarem ara mateix un fragment de Fasones de Miquel Serra, que ara ens deies que és una cançó que va escriure el seu germà, el Joan Serra, i és un dels temes que hem trobat al llapis de memòria de la música Maria Jaume. Ets

0: coneixes la intrahistòria d'aquesta cançó?
1: Bueno, és que això concretament és un vídeo gravat per Joan Serra. Vull dir, és un casset, ho va gravar en casset, i que se nota que és com una espècie de demo, no? Quasi, en el final un tarareja, rotllo improvisat. I no sé gaire més realment de on ve o per què la va escriure, per qui la va escriure. Però és que me sembla preciosa també, no? La lletra me sembla molt ben trobada, com molt senzilla, però això com a molt desgarradora.
0: Que el Miquel Serra és enginyer tècnic agrícola.
1: Sí, és que és un bon personatge, Miquel Serra.
0: Tu el coneixes?
1: Sí, sí.
0: I què?
1: Bueno, a mi m'acabo molt bé, però sí que és una persona ben curiosa, no? Vull dir, és això, i és molt apassionat per la seva feina, diguéssim, però és un amant de la música amb tots els seus aspectes i de l'art. Vull dir, també li agrada molt això, l'art, la pintura, i bueno, és una persona això que crec que és molt sensible, té aquesta capacitat d'apreciar com a molt l'art i les coses fetes des de l'emoció, crec jo.
0: Que tot això, tens la sensació que tots els músics que sou de ses illes, no? Digueu Miquel Serra, Maria Jaume, Antònia Font, podem seguir, Maria del Mar Bonet, a tots us foten en un sac, que és música balear, i allà esteu tots, independentment del tipus de música que feu, de l'època que formeu part.
1: Jo crec que tens la sensació que els últims anys ja no és tant així. Vull tenir la sensació. És veritat que abans, o quan vaig començar, sí que era molt així, de clar, perquè tu i això, Antònia Font, de Sousa, tal. I sí que és veritat que uns quants compartim alguna cosa, no? I compartim, jo crec, bueno, és que el fet de viure allà mateix, de tenir el mateix paisatge, les mateixes tradicions, evidentment, pues t'impregna d'una manera, no? I te fa escriure lo millor amb uns referents similars. Però avui en dia, sobretot ara mateix, s'ha fet tan gran la cosa.
0: L'espectre és molt ampli.
1: Clar, que jo crec que, joder, tenim un Fades, tenim un Júlia Colom, una Maria Hein, jo... Vull dir que crec que ja és tan divers que ja no fan tant això de música balear, perquè és que no sé ni què seria la música balear, no?
0: Bueno, és posar el mateix sac tothom que hagi nascut allà. Que, per cert, veig que això, que portes 8 anys aquí a Barcelona i la parla, la conserves molt bé.
1: No te creguis,
0: Sí, quan vas al poble et diuen, mira, se t'està posant accent de Barcelona.
1: Sí, sí, sí. Sí, és que jo ho noti tot, que...
0: Sí?
1: Paraules, també. Sí, com en vez de dir un poc, dic una mica, saps? Vull dir, tonteries d'aquestes que perquè m'entenguin més ràpid i tal, he anat canviant. Sí, sí, sí, jo crec que si sents una entrevista del meu primer disco, flipes una mica.
0: Però tu parles en el teu dia a dia?
1: Sí, 100%, sí, sí, sí, vull dir, els mallorquins tenim aquesta cosa de que feim bastant de ghetto, a més, aquí a Barcelona, o sigui que això tinc molt, el meu entorn és bastant mallorquí, també n'hi ha molt de catalans, però sí que, més que perdut, se m'ha com suavitzat, crec que se't sent.
0: Bueno, tu dius ghetto i encara ho podríem afilar més, perquè la teva parella és mallorquina, que és el Lluís Cabot, que és el productor del disc, també crec que és coideòleg, no?, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Que l'heu fet entre els dos.
1: És coescritor, diguéssim. Sí, sí.
0: Això és un tamasso, perquè com és això de fer un disc a casa?
1: Bueno.
0: Que, bueno.
1: Que dir-te, no? No, té coses bones, evidentment, i té coses horribles, perquè és molt difícil separar la feina de la vida personal i quan estàs fent feina, quan no, quan atures, no? Quan dius, vale, són les 9 del vespre, igual duim tot el dia amb això, igual ja basta, no? Anem a sopar i a mirar algo per distreure'm-nos. Mm. Però de vegades això, que pues, t'aixeques, berenes, i és que nosaltres ho tenim literalment a l'habitació de vores dormitori, saps? I és com... És molt còmode, és com... A mi m'encanta realment perquè com a que me puc deixar anar molt, i també amb en Lluís, evidentment, tenim una confiança que seria molt difícil en qualcú altre, com arribar a aquests nivells de ser que puc dir qualsevol cosa i s'entendrà, no? Però a vegades la confiança fa fàstic, no? O sigui que és com una balança constant de, vinga, anar fent equilibris.
0: Però el disc Santo Domingo Forever, que a més és un disc conceptual, que és un moviment molt valent en aquests temps de singles en el que vivim, neix d'això, de converses a casa quotidianes?
1: Sí, va néixer d'una conversa a la cuina, de fet.
0: Una conversa a la cuina.
1: Sí. Que és que la cuina sempre hi ha les millors converses, crec jo. És que, a veure, i quan vas a una festa a una casa, a on hi ha sempre...
0: On hi ha la xitxa.
1: On hi ha la xitxa, la cuina. Claro. I, doncs, estaven xerrant, no sé, com de fent balanç una mica de sang, de com tot el que m'havia passat aquell últim any, que hi havia hagut com alts i baixos importants, i d'això, de perdre amics, però de trobar gent que de sobte connectes molt, i clar, estàvem fent una radiografia tan bèstia de tot que varen dir, hòstia, això sembla quan ets a la plaça del teu poble i hi ha tothom, no? Secs, el nòvio d'ara, la família, secs amiga que en sa que ja no te xerres, que sí. I com que estàvem ja en procés de fer disco, però no tenien concepte ni gaire cosa, i clar, de sobte se mos va il·luminar tot i varen dir, hòstia, és que és això, no? No m'he xerrat d'això, de el poble, de les festes, de lo que són les festes quan te retrobes amb la gent i tota aquesta història, i aquí se mos va omplir tot.
0: Que tot això, en el teu llapis de memòria no hem trobat cap cançó de Sousa, eh?
1: Bueno, a veure...
0: Bueno, ja. Per si, no sé si has consensuat aquesta llista a casa, però si n'has vist membre dels de Sousa en pau descansin.
1: Sí, no. És que és molt difícil, també t'ho diré, vull cançons, n'hi ha moltes que s'han quedat fora.
0: Sí, però la de Lluís Cabot no n'hi ha cap, Maria.
1: Bueno, ja s'entén, no?, que està allà ficat.
0: No hem trobat els de Sousa, el llapis de memòria de la Maria Jaume, en canvi els que no hi podien faltar són els Antònia Font, amb tot els motors.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Totes motors d'Antoni Afons sonen al llapis de memòria de la música Maria Jaume, que aquesta és una cançó publicada l'any 2001, quan tu, Maria, doncs, no aixecaves un pan de terra, sí, tenies 2-3 anyets. Podem afirmar que t'has criat amb els Antoni Afons?
1: 100%. Sí, sí, a mi m'han adoctrinat completament amb la música d'Antoni Afons.
0: Sí, això sonava a casa.
1: Sí, sí, sí. De fet, hi ha vídeos de jo que no mals un pam d'en terra, com ballant i cantant a fondo tot aquest... Bueno, inclús a Rússia, que és...
0: Que és aquest disc.
1: Sí, sí, sí. Tot, de pe a pa, vull dir, m'encantava, sí, sí.
0: I de tot el seu amplíssim repertori, perquè t'has quedat amb totes motors?
1: Bueno, és que és això. És que sempre que em fan... Ok, de triar una cançó d'Antoni Afont, ho pas fatal, perquè, clar, n'hi ha moltíssimes, i a més, cada una o cada disc el relaciona amb un moment diferent de la meva vida, no? Però aquesta concretament me recorda un moment com molt dolç, perquè a tercer de primària, crec que era, tenia un professor, bueno, un mestre que era increïble, molt avançat en el seu temps, que era de música, no? I mos feia seure tots així en rotllana, en terra, mos feia tancar els ulls i mos deia... Ara heu d'escoltar la lletra d'aquesta cançó. A gent, vull dir...
0: Sí, sí, a nins a molt petits, de 8-9 anys. Sí.
1: I jo me'n record molt d'escoltar aquesta cançó, a més de riure en el moment de mos sexuàvem, perquè, clar, mos miràvem tots en plan...
0: Mos gastronomíem, eh?
1: Sí, sí.
0: Ens menjàvem, no? Entenc que és mos gastronomia.
1: Clar, que nosaltres no devíem entendre gaire cosa, però... Però sempre, vull dir, me va quedar molt marcada aquesta... aquests moments d'escoltar música i d'escoltar les lletres amb en Joan Toni, que era el meu mestre, perquè crec que va començar com un camí de que jo pues, comencés a veure la música des d'un altre lloc, no? Des d'una altra perspectiva.
0: De fet, podríem parlar del significat d'aquesta cançó de Totes Motors, perquè descriu una mica un amor tòxic, que diem avui en dia, no? Perquè ens estimàvem, però ens destrossàvem la vida,
1: sí,
0: vull dir...
1: Sí,
0: Déu-n'hi-do. Que pels que no coneguem el teu poble, Lloret de Vistalegre, com ens l'hem d'imaginar?
1: Uf, pues no ho sé.
0: Aquí estem a teva infància, vull dir, estem allà, no?
1: Clar, és que a més és diferent ara, una miqueta diferent ara que abans.
0: No reconeixes en el Lloret de Vistalegre actual el de la teva infància?
1: Sí, sí, sí, tampoc ha canviat tant.
0: Ah.
1: però sí que és vera que encara era més petit, encara era menys, no? I, per exemple... a nosaltres érem tan pocs a classe que mos ficaven primer i segon junts, tercer i quart, cinquè i sisè, no? Vull dir, era aquest tipus de poble de molt poca gent per any. És un poble que jo crec que és això, que és molt comunitari i t'ajuda molt i quan ho necessites, però també és molt xafarder, com tots els pobles petits. Però és com molt... Bueno, és una mica postaleta de l'interior de Mallorca. Jo el trobo guapíssim i és això, però és un poble d'interior, no? Com així, ben rústic.
0: Rural.
1: Sí, rural.
0: Que la festa major continua intacta des que tu eres petita? O sigui, allò sí que ho reconeixes?
1: No,
0: tampoc.
1: No, hi ha coses que s'han perdut i me fan molta ràbia, perquè...
0: Però els dimonis no, això ha quedat clar,
1: no,
0: que els dimonis, ja us esbatussaven a vosaltres i segueixen esbatussant els xavals avui dia.
1: Jo trobo que s'han tornat una mica softies, saps?
0: Home, clar, ja m'ho podia imaginar. Clar. Que els nens ja no reben com abans, no? No hi ha traus, no hi ha hematomes com els d'abans.
1: Fa una mica de ràbia, és que ara som una mica més grans, dèiem, bueno, si això és una tonteria...
0: Vinga, nen, deixa de plorar.
1: Clar, vinga.
0: Quan llora, nen, quan llora, nen, la capella.
1: Sí, però sí que hi ha coses, ho xerràvem aquest estiu, que s'han perdut i eren... Bueno, clar, és que eren una mica perilloses, però, per exemple, fèiem una cosa que era amb cotxes així de carreres, com a destartalats, una mica.
0: Val.
1: Hi havia un tros de terra, de rostoll, que com que feien una espècie de circuit i se posaven com a 10 metats d'espoble amb cascos de moto a dins cotxes sense vidres, com així tunejats perquè no fos tan extremadament perillós, i feien carreres allà, tant. Tots a lo loco, saps? I clar, això és una cosa...
0: Clar, quan va morir el vuitè van dir, potser ho deixem de fer,
1: però
0: no?
1: Però mai va passar res, que és curiós, i ho parlava, de que no hi havia ni ambulància preparada ni res, i mai va passar res, saps? Jo crec que... Bueno, Sí, igual no seria bueno, la idea d'ara, no?
0: Però... Sí, perquè no passés mai res, doncs decidir que potser ja estaria bé, no?, de posar els 10 metats, que dius tu, a dins de cotxes sense vidres, que la festa major actual està lliure de guiris? Lloret de Vistalegre està lliure de turisme?
1: Som del poble, de fet va sortir aquest estiu com una, un estudi on posava quant de guiris hi havia o quant de vivendes estaven ja comprades per guiris per poble, i Lloret, de moment, no vull dir molt alt, però era el poble menys, amb menys
0: bé,
1: guiris
0: de
1: Mallorca. O sigui, sí que és vera que el nucli del poble ho està notant poc, de moment, però el que està passant és que tot el que és fora vida, no?, com els entorns de Lloret i les parts on hi ha les cases, on aquí serien les masies, clar, tot això ho estan comprant com si no hi hagués demà, perquè és el que està pujant de preu, és el que ells fan que pugi de preu, i sí que s'estan com instal·lant bastant a fora vida, en el camp, no? És qüestió de temps que arribin en el centre, perquè ara ja els és igual si hi ha la mà a prop o no. Vull dir, ells el que volen és tenir una casa allà i poden anar estiuetjar quan els hi surt.
0: Ho dius amb certa resignació.
1: Hombre, que evidentment, perquè això fa que els mallorquins no mos poden permetre després un habitatge allà, no? Vull dir, està passant el mateix per tot. Aquí, més que mai, no? Aquests dies estem... molt tensionats amb aquest tema, amb molt de motiu, crec jo. I en gran part és per això, és perquè ve, sobretot a Mallorca, ve gent de fora amb un poder adquisitiu multiplicat per 10 que els mallorquins, i evidentment pues, se van venent les cases a milionades.
0: Déu-n'hi-do, i malgrat això, com deies, vius en, o sigui, el teu poble és el menys turistificat de tota Mallorca.
1: Sí, de moment... És com el poble que té menys vivendes com adquirides per guiris.
0: Doncs això ho hem de celebrar amb una mica de Mallorca Verbena Tour de Maria Jaume.

0: Maria, et poses irònica, amb aquesta cançó. Sí. Si escoltem la lletra, sembla molt divertida i tal, però vas explicant un drama, molta gràcia, però que anem perdent el territori, no?
1: Sí, sí, sí, és com... Bueno, ja en el disc anterior amb Nostàlgia sí que vaig xerrar molt d'això i també no volia com continuar xerrant exactament del mateix, no? Perquè sí que era que és una problemàtica que continua formant part del nostre dia a dia i de les nostres converses, però també volia lligar com amb el concepte del disc, o amb aquesta cosa de saber ben i de passar-ho bé, i també hi ha una mica de motòxic, no?, per allà, que sempre està bé posar-ne una mica, però 100% sempre m'agrada com fer aquesta cucada d'ullet a la crítica.
0: Es viu diferent la festa major quan vius allà que no quan vius, per exemple, a Barcelona, com és el teu cas, i vas de visita o de vacances?
1: Sí, jo crec que m'ha canviat bastant. És que també quan estava allà, clar, era més jove, no? Vull dir, i quan ets adolescent, això, sí, una mica de 8 anys, tal, fas una mica el verbena tour, no? Vull dir, jo em recordo que cada cap de setmana pues, vas a totes les verbenes del poble, del pla i tal. I ara ho visc amb més calma, perquè tampoc... Bueno, que tampoc puc, no? Perquè en l'estiu és quan tinc més feina i tampoc puc estar...
0: T'escapes quan
1: cada
0: pots,
1: dia
0: no?
1: Allà, no? Sí. I, però de vegades això és com que no canvia, perquè a mi m'agrada bastant aquesta cosa de que jo enguany vaig poder anar a les festes de Lloret i saber ben és exactament igual que fa 5-10 anys, crec jo. I això té una cosa guai que, bueno, pues tornes a un lloc on estàs segur i saps... És com bastant... Sé que no s'anirà, no passarà més que això, no? Que ja suficient passa en aquelles verbenes, perquè...
0: Bueno, a més hi ha com una mena de bula papal, no?, en aquestes festes major de poble, que és que potser aquella amb el que tens rancúnies o... Això, per festa major, ho oblidem. Som tots, estem tots, que són festes, no? I després ja ho reprendrem, quan toqui.
1: Sí, 100%. És que a mi me fa molta gràcia perquè... És això, no?, que te deixes una mica de les tonteries a un costat, o és que a vegades no saps ni per què estaves enfadat amb qualcú, no?, o és perquè un familiar teu estava enfadat amb un altre familiar d'aquesta altra persona i després tu i amb aquesta persona ja no vols saludar i dius, per favor, deixar-nos de tonteries, no?, anem a fer un cubata i a celebrar-ho i ja està.
0: L'arriba de la festa major. Que abans comentava, Maria, tu, quan en principi no pensaves que et dedicaries a la música, quan tu eres petita i et deia, Maria, tu de gran... De què vols treballar? Què deies?
1: És que crec que vaig passar per moltes etapes.
0: És d'aquestes, sí. ETT, eh?
1: Sí. Sí, sí, sí. És que no típic, no ho sé, crec que...
0: Veterinària, actriu,
1: sí,
0: escriptora,
1: peluquera, també, tal... I després, quan vaig començar a fer gran, no ho sé. És que no ho tenia gent clar, per això em vaig ficar antropologia, no? Perquè no en tenia ni idea de el que volia fer i era una carrera que pareixia com a... Bueno, que almenys pues, aprendria coses interessants, no?
0: A casa què es dediquen?
1: Pues ma mare té una tenda de teles, així, a Lloret. I mon pare era...
0: De teles?
1: De teles, en tant, per fer cortines, per
0: sí,
1: fer...
0: Sí, no de televisions, de teles,
1: de
0: teixit.
1: Teles, teixit, exacte.
0: Un magatzem.
1: El que seria un magatzem textil. I mon pare era vestidor, que és pues, la feina que feien... la gent que anava en els pagesos els hi comprava pues, ses ovelles o ses, lo que sigui, no, els porcs, i després ho venien als restaurants. O sigui que absolutament res a veure.
0: Res a veure, però tot i això, tu quan eres petita la Maria Jaume ja feia les seves performances artístiques, com per exemple cantava tres veus al Nada Esto Fue Un Error.

0: Al llapis de memòria de la Maria Jaume també hi hem trobat a Coti, acompanyat de la Julieta Venegas i la Paulina Rubio, en la cançó Nada de esto fue un error, que és un tema que ho va petar moltíssim quan es va publicar l'any 2005. A tu transporta aquella època concreta, 2005, sí. Tu tens què? 7, 8 anys?
1: 6. Me fan més gran del que som,
0: home. Sí. Ets molt madura, llavors jo ja... Quines imatges et passen pel cap amb el Nada d'esto fue un error?
1: És que m'encanta aquest tema encara ara. Vull dir, jo crec que va ser... És que era una època com molt guapa d'espop així, no? Espop espanyol i tal. Estava com a època dorada, crec jo. I vull dir que també hi havia Amaral, L'Oreja, no? Com... I era com de les meves primeres aproximacions a la cançó pop, que és el que m'ha acabat encantant i el que he volgut acabar fent, no? I record molt, pues això, el que és de... M'agradava molt performar ja en aquella època i m'agradava molt imitar, saps? I jo recordo això, posar 700 de na Paulina Rubio, posar 700 de na Julieta Venegas...
0: Si te la feies tota tu, la cançó, eh?
1: Sí, sí, no necessitava ningú més. I Sardancot, evidentment, també... Sí, com que sempre m'ha agradat imitar, saps? També m'agradava molt imitar a Shakira.
0: Home, clar, si ho vols fer...
1: No, estava així. Ja he perdut la pràctica.
0: Ara ja ho has deixat. Tu estaries d'acord amb aquell tòpic que diu poble petit, infern gran?
1: Infern gran?
0: Sí.
1: No ho he sentit, això.
0: No, poble pequeño, inferno grande.
1: No, a Mallorca deim poble petit, gent curta.
0: Uf,
1: que és molt
0: pitjor. Sou molt durs. No, en el sentit que en un poble petit, doncs, ho parlàvem abans, no?, que... Et sents una mica vigilat, a la mínima que facis una cosa que se'n va una mica de mare, sí. Doncs ja se't queda una etiqueta.
1: Jo me vaig sentir així uns quants anys, sobretot des de l'adolescència, tenia moltes ganes de partir, per això vaig venir a Barcelona també, perquè tenia ganes de veure món, bueno, de viure un lloc que fos pues, molt més obert, que la gent no me conegués. No?
0: Fossis anònima.
1: Sí, com aquest anonimat, a mi m'encanta realment aquest anonimat, aquesta cosa de... O després tots que no saps anar a un aeroport i que ningú sàpiga ben bé, com que tothom està al lo seu, no? I és un lloc, un no lloc, no? Com que me sent còmode amb aquests llocs, però després necessit anar a casa i estar com supersegura, també. I clar, Lloret, pues, és això, és extremadament... Tothom te coneix, tothom sap el que vas fer fa 2 anys, el que vas fer fa un dia i mig, i clar, quan ets adolescent, això t'asfixia una mica, no? Perquè és que jo me'n recordo que tenia una veïnada que jo tenia un nòvio i per sort ma mare ho sabia perquè jo sempre he tingut molta confiança en ma mare. Però que tenia una llibreta apuntada quan a sa moto
0: no.
1: Venia... Claro. Quan a Lluïsa, a l'estal, ha aparcat una moto davant que teva i se n'ha anat a les tantes nats. Clar, vull dir, imagina't que jo m'hagués volgut amagar. Era una locura, saps?
0: I no has anat a passar factures amb aquesta veïna?
1: Bueno, no, és que ja no. No és viva, pobreta bueno. Meva.
0: Però era... Quina periodista d'investigació,
1: sí,
0: eh?
1: Era la típica de... Pues, que mirava per darrere la finestra, saps?
0: Des que no hi vius, en el poble, el valores més?
1: 100%. És que m'ha ajudat molt en això de... Bueno, que en aquell moment va anar molt bé anar a un altre lloc perquè estava agobiada, no? Però ara també, joder, l'enyor molt més, he sabut veure coses que en aquell moment no sabia apreciar, no? Com aquesta cosa de xarxa, de comunitat, de tenir la família a prop, saps? De, realment, és que, clar, és una cosa de... Surs en el carrer i vas a casa teva tia i li demanes tal i de sobte estàs mitja hora xerrant i fes una mica de teràpia, saps? I després te'n vas. I això aquí no ho tenc tan besti, no? Com a nivell familiar. I sí que ho enyoro una mica. Tant això com el paisatge que, clar, no pots aquí sortir a fer una volta i estar enmig dels morres, no?
0: Estan els teus plans a mig, llarg plaç, tornar a casa?
1: Pues no ho sé, és una cosa que sí, que cada vegada veig més que segurament tornaré a Mallorca qualque dia, però no sé si tornaré a Lloret o no, saps? És el meu gran dubte de moment.
0: Si tens prou clar que tard o d'hora tornes a l'illa,
1: sí.
0: El que no saps és si és concretament a Lloret o molt a prop, no entenc?
1: No ho sé,
0: no ho saps, no,
1: és que no ho sé, és que jo crec que primer hauré de fer potser un pot de transició, saps, d'anar a Palma i després potser anar a un poble, a Lloret. És que també és difícil d'imaginar perquè jo també estaré, la meva vida sempre estarà molt lligada aquí, no? Vull dir, si tot surt bé i me segueix dedicant en això, hauré d'estar venint aquí molt sovint. Jo crec que igual a èpoques inclús viure aquí, perquè no sé, quan estigui fent promo d'un disc o el que sigui, és com que has d'estar aquí 100%. O sigui que no ho sé, dependrà molt de com el que m'ha de parir futur d'aquí uns quants anys.
0: Saps? Anirem veient, però ara ha arribat, estem a punt d'acabar, però encara ens queda temps per la teva cançó antillapis, és a dir, aquella cançó que, pel motiu que sigui, doncs, o no t'agradi, o li tinguis mania, o et porti mal records, és una cançó que va petar molt durant el confinament. Primer l'escoltem i ara ens expliques perquè l'has inclòs. Així que soni Vida de Rico, de Camilo.

0: perquè ho està passant malament la Maria fent uf, uf, així que no et faré passar per aquesta penitència. Què et passa amb Vida de Rico de Camilo?
1: És que és bastant inexplicable. Vull dir, després l'entenc... Puc entendre, o sigui, evidentment entenc que ho hagi rebentat, eh? Però és que és aquest personatge en general també que em fa com a... Em fa molt de cringe, és una cosa com inexplicable, no? Que el detect mania, tio.
0: Sí, és una mania irracional, mania. Absolutament,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, bueno, mem, aquest bigotet, primer de tot, jo li tallaria d'una...
0: Hòstia, saps? Li tallaria el bigotet d'una hòstia, eh?
1: Sí, bueno, sí, ho he dit.
0: Ja ho has dit.
1: No, però...
0: Tots tenim fòbies i fílies, sí. Aquí.
1: Però veus aquesta part instrumental... Bueno, és com que ho trobo molt, molt barat, ho saps? Com, no sé, no està fet per jo. Però entenc perfectament que funcioni i que li agradi a aquesta gent.
0: I parlant de coses que no t'agraden, avui s'han convocat eleccions generals.
1: Ja ho he vist, sí.
0: Com veus el futur de tot plegat?
1: Jo és que m'acosta ser optimista en aquest àmbit. No ho sé, jo espero que se'n vesqui d'algo. Sincerament, ho trobo una mica arriscat, perquè crec que... perquè estem en un moment on, bueno, com tots ja sabem, l'extrema dreta està en plena auge i desitgen totes les meves forces que no acabin en el poder, perquè crec que és una possibilitat ben alta, però no ho sé, o sigui, crec que almenys sí que tinc una esperança en que crec que el poble últimament s'està organitzant molt bé i que hi ha més gent de la que mos pensàvem que del nostre bàndol, crec, o del bàndol del poble, no? De la gent, perquè tampoc és que sigui... Hi ha gent de totes les ideologies ja en el carrer avui en dia, lluitant per això, per temes tan universals com tenir una casa, no? Tenir dret a tenir una casa.
0: Ja veus tu, eh? La gent
1: capritxosa,
0: eh? La gent.
1: No? Vull dir... Mare de Déu. O sigui que... No ho sé, espero... Supos que s'ha de tenir una mica d'esperança.
0: Els
1: no?
0: que canteu en català, segons sí. com, acabareu fent-ho en garitos clandestins, perquè estarà prohibit.
1: Hòstia, no, espero que no arribem en aquests extrems, però estem repetint una mica la història, o sigui que...
0: Esperança, també música, que ajuda molt. Entenc que el 2028 tindrem un disc de la Maria Jaume, perquè aquí ens has acostumat a una sèrie. N'has tret el 2020, el 2022, el 24 i el 26.
1: Ja, això,
0: el 28 volem un nou disc.
1: Ja veurem, de moment...
0: De moment tanquem la gira d'aquest a la Sala Apolo.
1: Exacte.
0: Divendres 27
1: de novembre.
0: Teniu les entrades, doncs, a qualsevol lloc. Sí, poseu Maria Jaume a Sala Apolo i allà les teniu. Queden poques, cuidao. I ara sí, amb què tanquem el teu llapis de memòria, Maria? Tenim Ojitos Lindos, de Bad Bunny i Bomba Estéreo, i tenim I Don't Want to Get Over You, de Magnetic Fields. En què vols que tanquem?
1: Uf, merda. És com triant de papa i de mama. No me tocam Ojitos Lindos, una mica,
0: sí,
1: més
0: una mica d'alegria, claro. Doncs acabarem amb Bad Bunny.
1: Temazo.
0: Maria Jaume, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Que bé, moltes gràcies, igual.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Andrei Vives a la web, Víctor Valero i Willy Arnal a la tècnica, i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda, per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: Avui al balcó la pregunta d'en Ramoneda. Votar és un deure? I després tertúlia amb Nemrod Carrasco, Ariadna Martínez i Clara Blanchard.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Ara mateix arranca a Plaça Urquinaona, al centre de Barcelona, la manifestació per l'habitatge, una mobilització que els sindicats de l'habitatge van ajornar dissabte pels avisos meteorològics de protecció civil i que avui està marcada, sens dubte, per l'anunci de Pedro Sánchez.
1: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Ara no plou a Barcelona, tot i que els assistents que venen de l'acampada a Plaça Catalunya avui s'han mullat i moltíssim. Allà, a Urquinaona, hi ha la Laura Polodelfó. Laura, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ha començat a caminar? No sé què és el que veus i ens pots explicar.
2: Mira, just quan anunciaves que començava aquesta manifestació, els assistents han començat a aplaudir. De moment encara no s'està movent ningú. De fet, hi ha gent que encara està muntant les seves pancartes, moltes pancartes amb proclames com demanant l'expropiació, que la gent no té on viure, no hi ha cases, i també de contra els rentistes, cartells amb el típic logo del lloguer, que s'ha acabat el rentisme. La gent està aquí omplint tot el que és el carrer de Pau Claris i Via Laietana. Començarà a caminar direcció la plaça Sant Jaume. De moment encara hi ha moltíssima gent que està arribant, la majoria d'ells persones molt joves, però també hi ha persones adultes, més grans, que venen aquí, diuen, a donar suport. I també, com us imaginareu, estem al centre de Barcelona, per tant, moltíssims turistes que passen per aquí. De fet, quan estàvem a l'acampada, ara fa uns minuts, han vingut dues turistes preguntant-nos doncs què era el que estava passant, què s'estava fent. I doncs els ha explicat això, que ara mateix aquí hi ha una crisi d'habitatge des de fa molts anys i que han començat unes protestes.
0: Quin recorregut farà la manifestació? Recorda'ns-ho, Laura.
2: Doncs anirà d'Urquinaona, passarà fins a la plaça Sant Jaume i després passarà pel carrer Ferran, la Rambla i una altra vegada cap a la plaça Catalunya, on, com us deia, fa una estona que s'estan preparant els acampats, perquè el que ens han explicat és que tenen moltíssima por que grups d'extrema dreta vagin a atacar la zona d'acampada i és per això que la meitat del... Bueno, la meitat potser no, però un gran grup de persones s'hi han quedat per defensar el que és la zona d'acampada i els altres s'han dirigit fins a la manifestació. I, a més, també s'han estat preparant molt a nivell de si passa alguna cosa legal, per exemple, apuntant-se el telèfon d'un advocat que tenen als braços o amb una estratègia de què dir o què fer en cas que se'ls detingui.
0: Clar, ara cada cop són més els portaveus de... diríem que es posen en contacte amb els mitjans de comunicació. És fàcil ja que t'expliquin tot el que estan fent, no?
2: Sí, he de dir que m'ha costat una mica perquè he entrat i allà al final és autoorganitzat, la gent està amb els seus petits grups i van fent. En aquell moment, clar, s'estaven preparant tots per l'acampada i el que sí que hi ha és un punt d'informació. I al anar al punt d'informació i presentar-me com a periodista d'una ràdio, ja m'han posat en contacte amb una persona que porta la comunicació de tot i aleshores et van presentant a gent. La veritat és que alguns entre ells es coneixen, també com que cada vegada són més persones, alguns no es coneixen entre ells, però sí que aquesta acampada està cada vegada més organitzada i comença han dit sense cap mena d'intenció de plegar de moment.
0: Laura, si et sembla, en una estona tornem a connectar a la tertúlia. Sí que estaràs amb alguna de les persones que participa a la manifestació i li podrem fer preguntes. Així que gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Com deia, no plou ara a Barcelona, res a veure amb la cortina d'aigua que ha caigut al matí de manera persistent. Han estat 8 les comarques que han rebut alertes de protecció civil del litoral i prelitoral central català. Després la pluja ha escalat cap a la Costa Brava i Girona, ara ho repassarem amb en Carbó, però fa res, just una estona el president Salvador Illa ha comparegut per fer balanç, hi ha encara dos desapareguts, ha anunciat un paquet de 75 milions d'ajudes. Andrea Villòria, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Anna.
0: Què és el més destacat?
3: Doncs el més destacat és justament això pel que començaves, aquests dos desapareguts. Coneixíem un d'ells, que era la persona, el jove, a qui ahir la Riera de Pineda va arrossegar Riera avall i aquí des d'ahir estan buscant, però la Generalitat ha informat d'un segon desaparegut i es tracta d'un menor d'edat, d'un nen de 12 anys, es diu Rami i és autista, viu a Granollers i la tempesta que va caure la matinada de dissabte a diumenge el va espantar i va fer que sortís corrent de casa seva. El busquen des d'ahir al matí, segueix desaparegut avui més de 24 hores després, 36 hores després, i els Mossos ho han fet publicar ara donant la seva descripció. És un nen de 12 anys, 1,70 m, té el cabell curt, negre, arrinxolat, va vestit amb una samarreta turquesa i un pantaló curt taronja i avisen que podria estar molt espantat.
4: S'està buscant aquestes dues persones a tot arreu. amb els protocols que tenen tant el cos de bombers com el cos de Mossos d'Esquadra per, en aquestes situacions, doncs, tirar tota la informació de tots els fills possibles i buscar aquestes persones a tot arreu. No? És la prioritat número 1.
3: Això és el que deia el president Illa en aquesta compareixença, on demanava prudència a la ciutadania. Aquesta tarda han remès les pluges, però s'espera que torni a ploure de forma torrencial demà a la tarda i plourà sobre mullat. Avui, de moment, els bombers han rebut pràcticament un avís per

0: aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros.
1: Seran 20 milions d'euros per als ajuntaments, 5 milions per a empreses afectades i 50 per a particulars, persones que ho han perdut tot perquè l'aigua els ha inundat la casa o, per exemple, el cotxe.
2: Gràcies, Andrea. Realment se m'ha glaçat de sang 12 anys.
1: Un nen de 12 anys amb autisme que va sortir de casa espantat i segueix desaparegut a la zona de Granollers, on va ploure molt la nit de dissabte, diumenge, i on avui al matí hem tornat a veure escenes d'inundació. Per això aquesta descripció, per les persones que el puguin veure, que avisin els serveis d'emergència, el 112, els Mossos. Un nen de 1,70 m, 12 anys, cabell curt, arrinxolat, pell morena, i que va vestit amb una samarreta turquesa i un pantaló taronja.
2: Gràcies, Andrea.
1: A vosaltres.
2: Si qualsevol cosa, ja saps, aquí estem. Merci. Jordi Carbó.
3: Què tal?
2: Bona tarda. Home, ens hem quedat ara amb aquesta descripció que feia l'Andrea d'aquest nano desaparegut a Granollers, glaçats. Ara ha millorat, està tot més tranquil.
3: Sí, de fet, més o menys està anant tot com els models, que és aquesta eina que utilitzem per fer els pronòstics. Van pronosticant, no? No són perfectes, però déu-n'hi-do com s'estan apropant. I sí, esperàvem que els llocs on més ha plogut durant les últimes hores hi hagués una treva. Encara van caient alguns xàfecs. De fet, ara mateix, si mirem el radar, plou amb intensitat al sud del Ripollès, també cap al Berguedà, la Cerdanya, i és que aquesta tarda tocava sobretot als Pirineus. També pot créixer encara fins ben entrada la nit alguna nuvolada a la Catalunya central, però vaja, cada moment descansem unes quantes hores pel que fa a aquesta pluja tan destacable. Hi ha una dada que, sens dubte, és més que destacable, no? És impressionant fins i tot. Entre el que ha plogut avui, uns 108 litres per metre quadrat, i els 200, prop de 250 que van caure en l'episodi del cap de setmana, a la població de Granollers porten acumulats en això, una mica més de dos dies, 350 litres per metre quadrat.
2: És moltíssim.
3: I sobretot, com a reflexió, abans d'entrar al detall del pronòstic, perquè no s'ha acabat això, ni molt menys, estem en un context que ho hem de tenir present, no? És a dir, quan veiem ara que es formen tempestes, la paraula seria un context tropicalitzat. Perquè, es feu una idea, els núvols de tempesta que teníem el dissabte era una columna d'aire saturada, és a dir, estava, que ja no hi cabia més aigua, i per això tanta pluja, durant 7-8 quilòmetres, pràcticament tot el núvol. I aquest és el context en el que estem, ho hem anat avisant, no? El mar està calent, quan es donin les condicions favorables, doncs passarà el que està passant. Per això no ens ha de sorprendre aquestes tempestes. Quan veiem que es dona un nucli de tempesta, doncs hem d'estar a l'aguait. A on passarà exactament cada aiguat? Doncs ho hem explicat moltes vegades, fins poques hores abans, a vegades pocs minuts, no es pot saber. Però demà molta atenció, sobretot durant la segona meitat de la jornada. Al matí arribaran ja alguns xàfecs a l'interior de Tarragona. Sí. De fet, la nit serà tempestuosa a la península Ibèrica. Veurem demà imatges de nou de tempestes espectaculars a molts punts de la península Ibèrica. I al llarg del matí i migdia arribaran a l'interior de Tarragona també al Pla de Lleida, malauradament amb alguna pedregada, és dels llocs que menys ha plogut i que més aigua fa falta, doncs demà podran tenir també alguns xàfecs, però també amb alguna pedregada. Aquestes tempestes després, més avançada la tarda, arribaran al Pirineu, i entre la tarda i la matinada de diumenge...
2: No, de dimecres.
3: De dimecres, sí. Gràcies. Doncs es tornarà a liar a molts punts de la costa i per litoral, perquè es repetirà la mateixa situació, i ja ho hem vist. Són tempestes que quan es formin, en un moment et deixen 100 litres per metre quadrat.
2: Tu ara has utilitzat la paraula tropicalitzar. Aquest matí el periodista, el director de 5W, d'aquesta revista, l'Agus Morales, piulava a X, deia: vaig viure 4 anys a l'Índia i 2 al Pakistan. Mira, i us dic que això té un nom i cap altre més, monzó.
3: Sí, sí, sí. És comparable. És comparable. El monzó es caracteritza perquè és un... És com un grau més, un grau de magnitud més, perquè hem de pensar que és tota aquella part del subcontinent de la Índia, doncs el mar ja està a una temperatura altíssima i gran part de l'any, però sobre terra endins el normal és que països com la Índia, Pakistan, les zones més baixes, tinguin temperatures de 45 a 50 graus el mes d'abril, el mes de maig també, que és quan fan el màxim de calor, de manera que ja parteixen d'unes condicions base més altes. Però clar, aquí venim d'un mes en què la norma ha estat superar els... un estiu en què la norma ha estat superar els 35 graus. I un mar que està...
2: La temperatura del mar, aquí està la
3: això
2: clau.
3: Això és la clau. Això... Sí. La següent clau és que hi hagi... Què passa? Cada any es formen aquests monstres, els diem així, perquè són tempestes. Si les veiéssiu des del satèl·lit, us heu d'imaginar una tempesta esfèrica, perfectament esfèrica,

0: Amèrica. Això denota que s'està complint, doncs podríem dir que la situació ideal, no? Quan la natura adquireix aquestes formes esfèriques, vol dir que està donant tot el seu potencial de si. I són tempestes que cada any es formen, aquesta part del mar Balear, que bé, sempre està molt calent, no? Què passa? Que aquest any està més calent encara. Abans de les tempestes de dissabte encara tenien temperatures de l'aigua del mar de 26-27 graus. Clar. Això és una barbaritat d'alt. I només ha fet falta que hi hagués un vent que portava tot aquest aire. De fet, es coneix com la massa mediterrània, és una massa molt especial dins del context del planeta, també és dels pocs mars que té, siguent tan petit, de fabricar el poder de fabricar una massa d'aire pròpia, i què ha passat? Ens ha entrat durant el cap de setmana. Una cosa que podem notar, no vas abrigada, no encara?
1: No, la xafogó. M'estàs parlant de la xafogó? Sí.
0: Que és el del monzó, que és el del carib, clar, és aquesta combinació.
1: Sí. És que m'ha semblat molt encertada la paraula monzó. Per les imatges també, per aquestes piscines gegants, sí. quan el subsol ja no poden passar més aigua.
0: Sí, són pròpies nostres, aquestes imatges, el que passa que la reiteració és el que ja és el més preocupant, no? I mentre la temperatura no baixi, doncs tindrem això, la situació ideal, no? No hi ha res més ideal per la formació de grans tempestes que una combinació d'humitat i calor. La calor aixeca amb facilitat l'aire, si té humitat encara l'aixeca amb més facilitat, per això el que dèiem, no baixeu la guàrdia, estigueu atents als avisos, perquè sobretot a partir de demà a la tarda i durant la nit de dimarts a dimecres, sí, de nou es poden formar aquestes tempestes, i on quedaria amb aquesta dada? Que ara els models poden dir missa, en realitat tan sols són una eina,
1: clar,
0: però...
1: perquè avui tothom deia, ostres, no, hem trigat molt a notar-ho, però no es pot predir, no?, quan es formen d'aquesta manera tan ràpida.
0: Jo amb això no estic d'acord, i és amb el mateix que la setmana o fa 15 dies es deia que pel canvi climàtic no es podien preveure, no? No, a veure, hi ha gent, hi ha persones que treballen en modelització, i el del canvi climàtic, com que fa més difícils els pronòstics, sincerament, a mi em sembla una excusa. Ara, yeah. No li agradarà molt aquesta expressió a molta gent, però jo crec que hem de ser honestos. I, per exemple, els models, les sortides de precipitació que utilitzem, ens deien ahir que plouria molt fort al Delta de l'Ebre, sí, va ploure molt fort durant la nit, i que després, al matí, fins al migdia, ho comentàvem aquest matí, no és que siguem més savis aquí a la cadena SER,
1: sí, sí, t'he escoltat, sí, i el que t'hi jugues...
0: Dient, sí. Compte que ve això. A mi fer trampes als... Hem de mantenir la confiança de la gent, i si comencem a dir aquestes coses, jo crec que no ha de ser una qüestió d'egos, eh? Si no ho has vist, no ho has vist, i ja està. Però jo insisteixo, encara fins dimecres, ja veurem si fins dijous, compte, perquè qualsevol tempesta, doncs, es pot desmadrar.
1: Carbó, cuida't, una abraçada.
0: Gràcies per deixar-me expressar. M'havia de desfogar avui.
1: Jo ho sabia, perquè t'he anat seguint durant el dia i dic, ho ha de dir. Posa-li la falca i que el carbó es desfogui. Una abraçada, parlem demà.
0: Salut,
1: fins ara.
0: Bé.
1: Un dels punts més castigats ha estat Granollers i els voltants. Les imatges són molt impactants, ara ho dèiem, no? Perquè es veu això, clarament el subsol no en passa més aigua. Hi ha altres zones també de Catalunya on molts veïns duen hores amb el fang fins als genolls intentant literalment salvar els mobles. En Jordi Ros és veí de Pineda de Mar. Jordi, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
1: Com t'han afectat els aiguats? Jo sé que l'aigua va entrar ben bé fins a molt endins de casa teva. Què va passar?
2: Sí, de fet va creuar d'un carrer a l'altre. A veure, estava en l'habitació, sentia ploure molt, vaig començar a sentir remor a les canonades i em va estranyar, em vaig aixecar. Jo estic al pis de dalt, la meva mare dorm a baix, i vaig baixar cap a baix, vaig estar al menjador, vaig posar la tele, vaig estar allà mirant les notícies a veure què deien, continuaven dient que hi havia molta intensitat de pluja, que hi podien haver-hi problemes, que no sortíssim de casa, etcètera, etcètera. Bueno, llavors en l'interval aquell que estava així, va sonar l'avís de protecció civil, I el vaig veure, la meva mare es va despertar i llavors em va cridar perquè va veure que estava baix. Vaig apagar la tele, em vaig apropar cap amb ella, em va preguntar que què passava, li vaig explicar doncs, que era un avís de pluja un altre cop, que hi havia una alerta, que no havíem de sortir, que havíem quedat a casa i que estigués tranquil·la, que no... que nosaltres estàvem a casa i tal, i que s'anés cap al llit. Al dir-li això, nosaltres vivim a la Nacional 2, que les cases queden a sota de la carretera,
1: sí.
2: I a dir-li això, de cop i volta veig que per la porta comença a entrar una aigua descontrolada, o sigui, amb una pressió brutal. Me'n vaig adonar de que la porta cediria. No era conscient que hi havia tanta aigua darrere, evidentment.
1: Sí.
2: I el que vaig fer va ser agafar la meva mare, anar-me'n corrent cap a l'escala. El temps d'arribar a l'escala ja va petar la porta, va començar a entrar aigua. A mi em va donar temps a pujar fins a la meitat de l'escala i vaig fer l'intent de girar-me per veure si podia tornar a baixar i tal, però va ser amb tanta intensitat i en qüestió de segons que l'aigua ja estava gairebé a la teulada, el sostre de l'entrada.
1: De l'entrada?
2: L'accés al menjador, sí, sí, l'accés del menjador és una mica més baix perquè és una casa antiga.
1: Sí.
2: I llavors ja fa 1,70 m, llavors doncs l'aigua arriba a 1,50 m gairebé.
1: 1,50 m, i estem pensant que sí, tu agafes la teva mare que té 90 anys.
2: 90 anys, sí. Sí, sí, i la sort és que em va cridar i vaig poder anar amb ella, vaig estar parlant, i ens va passar just perquè estava al costat de la porta. Vull dir, és que això em passa que si estic al menjador o estic en un altre lloc i entra l'aigua amb aquesta virulència, és que jo no puc ni reaccionar i la meva mare, pues...
1: Quina hora era això, Jordi?
2: Això va ser després de l'avís de protecció civil, sí. Al cap de... No sé, a mi em va fer la impressió que havien passat 10 minuts o alguna cosa així de l'avís.
1: Clar.
2: Perquè de fet estàvem parlant amb la meva mare d'aquest tema, vull dir, o 5 minuts, i la sensació d'impotència, vull dir, brutal, perquè va ser tan de sobte, en qüestió de segons tenia l'aigua a casa, per sort nosaltres vam poder pujar, jo ja em vaig donar compte de que no podia accedir a baix perquè baixava l'aigua amb una virulència brutal, amb una força, i anava pujant cap amunt. Llavors vaig agafar la meva mare, hi havia el meu fill, el vaig cridar perquè atengués a la meva mare, vaig trucar al 112 per explicar la situació, que estàvem atrapats a la part de dalt de la casa, que no podíem baixar, que estava entrant l'aigua amb una pressió brutal i que no podíem tornar a baixar, que estàvem allà, però que semblava que a mitja escala havia com fet un peron i no estava pujant més.
1: Quanta estona va trigar en baixar l'aigua?
2: Jo crec que nosaltres vam estar, jo i el meu fill vam estar aproximadament l'Oriol una hora i mitja ben bona, gairebé dues, fins que va parar de ploure i va començar a baixar el nivell. I la meva mare va estar més, fins a gairebé passat el migdia, que va venir Protecció Civil a buscar-la.
1: Casa teva, em deies, està sota el Nacional 2, és una zona inundable? Sí. N'eres conscient?
2: Sempre ha sigut un carrer que hi ha hagut molta aigua, però com a inundable no. De fet, amb la meva mare hem parlat, sí que alguna vegada havia entrat aigua, vale? Però poca quantitat, i a més era res, ho netejaves amb fregant i tal, però amb aquesta quantitat d'aigua i amb aquesta trompa d'aigua que vam tenir, no ho he viscut en 90 anys. Vull dir, ella el que ha passat...
1: Quin ensurt la teva mare, no? No sé com deu estar d'espantada, sí. Encara.
2: Bueno, ho ha passat malament, a més ho ha perdut tot. Ella l'habitació la tenia a baix, els armaris, totes les fotografies, tots els records, tot el que tenia, ho ha perdut tot la meva mare.
1: Ho ha perdut tot, és a dir, estava àlbums, roba, records...
2: No ha quedat res, no ha quedat res. La planta baixa, de fet, quan vaig acabar de trucar al 112, jo de la meva habitació tinc una petita terrassa que puc veure a l'altre costat de la casa. I a l'altre costat de la casa, quan vaig sortir, estava l'aigua corrent amb una força brutal, el cotxe l'havia aixecat, el cotxe a sota hi havia cadires, mobles, estava empotrat a la porta del barri. Vull dir, és que no sé com explicar-ho, és inexplicable. Vull dir, en segons, vull dir, el baix de la casa, el que va ser l'habitació de la meva mare, l'entrada, el menjador, la cuina, va quedar tot destrossat.
1: Sí, sí, ho expliques molt bé. El dolor d'aquestes pèrdues, és veritat, no... Sí. Però, clar, li has de dir que la vas poder enganxar a temps i vau poder pujar, que al final això és el més important.
2: Sí, la meva mare, per sort, està perfecta, està bé, està a casa el meu germà i jo, de moment, estic aquí a la casa perquè puc estar en el pis de dalt i tinc molta feina a fer i estic netejant i ja fent gestions.
1: Doncs et deixem, Jordi, que segueixis fregant, arreglant i salvant el que puguis, com bonament puguis. Moltíssimes gràcies per haver explicat això al balcó, de veritat. Una abraçada i una abraçada a ta mare, també.
2: Podries deixar un moment, si sisplau, que volia fer un agraïment?
1: Sí.
2: Si és possible.
1: I tant que sí.
2: Sobretot a la gent de la Protecció Civil de Pineda de Mar, que van estar... in situ aquí molt ràpid i em van ajudar molt a treure l'aigua i es van portar molt bé. Després l'alcaldessa de Pineda i els regidors, que alguns d'ells es van posar a treure aigua i fang de casa, i després a la meva família, al meu germà, als meus nebots i al meu fill i la gent que va col·laborar, que la veritat que sense ells hagués estat molt complicat, perquè és que va quedar tot fet un desastre i no he pogut aprofitar res, a penes.
1: El nostre agraïment també per ells. Jordi, de veritat, una abraçada. Una abraçada a tu i a tots els veïns de Pineda de Mar i, com et deia, reitero, a la teva mare. Molta sort.
2: Molt bé, gràcies.
1: També ens està escoltant l'Eric León, és propietari d'un restaurant a Vilanova del Vallès, un poble de 7 quilòmetres de Granollers, que també ha estat molt, molt afectat pels aiguats. Eric León, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: A tu el temporal et va afectar la nit de dissabte? Què va passar? Com ha quedat el restaurant?
3: Bueno, el restaurant, la veritat que vam veure el diumenge al matí que estava anegat totalment i van arribar a uns nivells d'un metro i mig d'aigua dintre del restaurant.
1: Clar, vosaltres estàveu fent el servei normal, no?, a dissabte?
3: Sí, nosaltres el dissabte, quan nosaltres vam treballar doncs, a l'horari del migdia i després a la nit, quan va sonar l'alarma d'emergència, doncs vam... Bueno, no estava plovent allà i nosaltres seguíem treballant. Llavors sí que vam fer... bueno, els clients que ja teníem reserva, perquè hi havia reserves de feia temps... sí que les vam agafar, però les altres vam bloquejar totes les taules per poder marxar l'abans possible. Però no ens hi anàvem a imaginar que anés a caure o que anés a haver-hi una situació així d'aigua, d'aiguats.
1: Perquè no plovia?
3: Perdó?
1: Perquè no estava plovent.
3: Bueno, no, plovia amb poca intensitat. Sí que va començar amb més intensitat ja, llavors a la matinada. La matinada sí que va començar a les 12, però nosaltres ja estàvem tancant. Ja vam enviar gairebé a tothom a casa i nosaltres vam agafar una mica de prevenció, perquè sí que és veritat que nosaltres, en la nostra zona, no és una zona que quan plou molt sí que hem tingut alguns tipus de problema o que ens ha entrat aigua a casa, però no aquesta gravetat. Llavors sí que vam agafar i vam fer nosaltres una mica de prevenció dintre del nostre restaurant, que va ser agafar totes les cadires, posar-les sobre taules, intentar tapar totes les entrades amb tots els traps, perquè sabíem que entraria aigua, però no aquesta magnitud, perquè quan, més d'un cop sí que ha entrat.
1: Clar, quan arribes tu al matí i veus les neveres i tot mal fet, suposo que...
3: Nosaltres ens vam enterar... Perdona, eh? Nosaltres ens vam enterar a la matinada, a les 6 del matí, 5 i mitja, perquè ens va sonar l'alarma del restaurant. I jo, al llevar-me, vaig intentar mirar per les càmeres i ja les càmeres no funcionaven. Llavors, jo no visc a Vilanova, és que a Barcelona, però ma germana viu al cantó. Llavors la vaig trucar i vaig dir, escolta, crec que està passant alguna cosa, si pots mirar. I ella va sortir de casa i va veure... pues, llavors tot un parc que hi ha al cantó del restaurant que estava ple d'aigua i ja va anar caminant direcció al restaurant al carrer Mugent, pues, ja li va arribar l'aigua per la cintura. Quan va arribar dintre, o sigui, ve arribar a la porta sense entrar, que és una reixa d'hidra, i a veure que allà dins estava pues, tot, bueno, va fer un vídeo, de fet, i està tot flotant.
1: Clar, el restaurant està en una zona inundable, ara m'estava citant el riu Mugent, està molt a prop?
3: Sí, està, sí, està a primera fila, o sigui, és una sèrie de cases que estan a primera fila de riera del riu Mugent, i llavors pues, estarem a uns 300 metres... És una zona que nosaltres diem que és inundable,
1: sí,
3: però que no està declarada, perquè, de fet, han fet un bloc de pisos just davant de la nostra fila, no?
1: I ha quedat afectat?
3: No. Sí, sí, clar. Nosaltres, si ens han entrat aigua, el que hi, aquest bloc de pisos sembla més ben preparat, bueno, preparat com perquè a baix, la part de sota, no tenen res. No, és només com un pàrquing amb reixes per deixar els cotxes, si vols. Però, bueno, igualment haurà quedat molt afectat.
1: Ara en Jordi ens explicava que la seva mare ho ha perdut tot. I sobretot... coses de valor sentimental, sí, els àlbums, les fotografies, la roba. En el teu cas era important, és important aquest restaurant per tu?
3: Sí, clar, clar, és el mitjà, és el com ens guanyem la vida. Llavors, sí, sí, el que vam, quan vam entrar a la matinada, bueno, a les 9 del matí vam poder entrar, perquè clar, a les 6 estava tot ple d'aigua fins que no va fer baixar. Jo vaig arribar a les 9 que vam obrir i estava tot regirat, totes les neveres plenes d'aigua, tot tirat pel terra, o sigui, tot anegat. Pensa que va arribar als nivells a un metro i mig d'aigua a dins del restaurant. Mm. Llavors ara toca fer valoració de tots els danys, sí, perquè no m'ha acabat de poder valorar-ho, però vam estar tota la matinada traient fang i aigua.
1: I les asseguradores, no? Les assegurances, si funcionen,
3: bueno,
1: tot
3: sí,
1: això.
3: Sí, aquest...
1: la segona part.
3: Feina d'aquest matí, sí, correcte. Sí. Això ha sigut la segona part de... Això ha sigut aquest matí, llavors.
1: Com es diu el restaurant?
3: El restaurant es diu Casa de Menjars Vilanova.
1: Casa de Menjars Vilanova. Tant de bo que el recuperis, ja vindrem i al tant, balcó a celebrar que ha marxat, però tant de bo no caiguin aquests aiguats, no. Que no es repeteixin, que ara ens ho deia el Carbó, no ens en podem refiar, estiguem a la White. Eric León, propietari de Casa de Menjars de Vilanova, molta sort.
3: Moltes gràcies.
1: Una abraçada molt gran de la gent del balcó. Gràcies.
3: Adéu.
1: Ens quedava repassar esports. Anna Palet, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda, Anna, com anem?
1: Imagino que seguiràs amb la ressaca del Barça femení.
4: Home, és que va ser una tarda molt, molt grossa, molt important.
1: Dins de tot el que ha passat tremendo el cap de setmana,
4: sí,
1: una bona notícia.
4: I 40.000 persones al Camp Nou per seguir aquest Barça clàssic de futbol femení, que té molt mèrit tenint en compte que el partit va canviar d'hora, que hi havia problemes al transport públic, les pluges, però es va fer una recaptació de rècord, ho hem explicat aquest matí al Que t'hi jugues, 1,3 milions d'euros va registrar el Barça de ticketing, per tant, tots aquells que diuen que el futbol femení no dona diners, que és solidaritat...
1: Prou de dir-ho ja, no?
4: Doncs el Barça crec que estan demostrant una mica el contrari. Repassarem tot el que va donar de sí a la tertúlia amb els nostres narradors, amb el Lluís Flaquer i l'Albert Bermúdez, i també escoltarem Dani Olmo, perquè en mitja hora, a les 8 del vespre, parla el jugador del Barça a la prèvia del partit Espanya-Croàcia, l'últim ja d'aquesta llarguíssima aturada de seleccions que es juga demà.
1: Tens ganes de lliga o què?
4: Una miqueta, home, clar, és que ens ho sentim.
1: Ho hem portat bé,
4: Sí, sí.
1: No t'han faltat temes,
4: és que res, perquè nosaltres no ens hem aturat, llavors... No ho hem notat tant, però el que digui Dani Olmo ho podreu sentir a la graderia del balcó a 14:45.
1: Allà t'espero, gràcies.
4: Vinga,
1: Palet, fins ara. Antoni Suárez és el control de so. Ara són 8:15 en punt d'aquest dilluns 5 d'octubre. Claudio Matas, què ha de sonar?
5: Doechi s'escriu, i la seva mare li diu Douchi.
1: Ah, Douchi.

0: Avui el Primavera Sound ha fet públic els artistes de la seva edició del 2027 que se celebrarà entre el 2 i el 6 de juny.
1: 25 anys celebren.
0: Exactament. I el primer nom del cartell, el primer de tota la llista, és Doechii, la rapera de Florida, que va crear el seu Anxiety sobre el One Hit Wonder Somebody That I Used To Know. Val? També tornen al Primavera Sound dos noms de l'edició d'aquest any. Anna, Massive Attack.

0: i perquè repeteixen, Anna, del 26 al 27, perquè els seus concerts del juny passat van quedar cancel·lats pel temporal de pluja i vent que va afectar l'esplanada del Fòrum la tarda, al vespre, que el balcó va anar a fer el seu programa especial.
1: Tinc tant records d'aquell dia amb en Bofill i una amiga que gairebé ens havíem d'agafar les branes per no sortir volant.
0: Vaig estar 25 minuts a un concert.
1: No, però no, jo vam estar perseverant nosaltres.
0: No, no, jo a les, vaig entrar a les 8 i a les 8.25 anàvem cap a fora, cap a casa, perquè no era viable. Ja. Crec que vaig veure, va ser l'últim concert que es va fer una cantant francesa, que ara no recordo com es deia, perquè a partir d'allà tothom va cancel·lar tot, però van començar a volar les coses i tal. Doncs tornant Doja Cat, Bad Gyal, Massive Attack, que es van quedar sense actuar aquest any.
1: O
0: val?
1: Sigui que la gent està contentíssima. Estic pensant en Bofill, segur que se n'alegrarà moltíssim.
0: Sí, i doncs juny de 2027 també tindrem oportunitat de veure a la britànica Lola Young.

0: Aquests tenen pinta de que a tu t'agraden, Clàudia.
1: Aquests són els que més m'agraden de tots.
0: Ho sabia.
1: Sí, clarament,
0: que no...
1: el meu estil.
0: Sí, sí.
1: També, un artista ja tirant una mica cap a la banda del balcó, un artista que estarà al Primavera Sound 2027, va sonar dijous passat, recomanat per la Victòria Pagès, el fill de Jorge Drexler, que és conegut com Pablo Pablo.

0: Josep Ramoneda, com estàs?
1: Bona tarda, aquí estic a gust, com sempre.
0: Les pluges com les portes? Perquè no sé si havies vist ploure mai tant.
1: Entre una certa comoditat i una certa raresa, allò, el gust per la raresa, no? Dius, jo aquests dies el que em té impressionat és que jo no havia vist mai un ploure a Barcelona amb la densitat que ha plogut aquest cap de setmana.
0: Mai,
1: No ho havia vist mai, però
0: no,
1: mai.
0: És que, no havia plogut mai tant.
1: I ja hi porto uns quants anys a Barcelona. I a mi aquesta sensació de la pluja que cau a sobre m'impacta molt. Em descol·loca una mica,
0: sí.
1: No? I, ostres, què faig aquí?
0: Què faig aquí? Mira, l'altre dia que parlàvem, el sentit de la vida. Què
1: exacte,
0: faig aquí?
1: Exacte, què faig aquí? Això, però és que això sembla que s'hagi d'acabar. I, a més, hi ha un factor refegit que no podem negar. Això no passava de la manera que està passant aquest any fa 4 dies.
0: No
1: passava. Per tant, aquí hi ha una destrucció del medi ambiental i els humans hi tenim una certa responsabilitat.
0: És profundament preocupant. Ja sabeu que en Ramoneda els dilluns planteja una pregunta, ell la planteja, ell la contesta, només ell és capaç de fer les dues coses amb brillantor. La pregunta d'avui relacionada amb l'anunci del dia. Les eleccions. Votar és un deure?
1: No. Votar és un dret. I, per tant, un dret es pot exercir o no es pot exercir. No és una obligació. Hi ha una certa tendència als mitjans de comunicació, durant les campanyes, a interpel·lar la gent perquè vagi a votar quasi bé com una exigència. No. Pots votar sí, pots votar no, pots votar uns, pots votar els altres, pots votar en blanc, pots votar en negre o pots no votar. I doncs aquesta és la realitat, és un dret, no és una obligació.
0: Però un ha de sentir-se responsable del que passi?
1: Si vas a votar, se suposa que és que tu et vols aportar el teu vot a el que està passant i, per tant, doncs, efectivament, t'has de sentir responsable. Votar capriciosament em sembla que seria bastant absurd. En fi, sempre hi ha gente pa todo, que deia aquell, no? Però no, ara votaré el primer que em surti d'una bossa. Sembla que no. Sembla que votar té, com a mínim, l'exigència d'un punt de responsabilitat.
0: Aquest matí, quan barrinàvem, no?, aquesta pregunta, hi ha hagut un moment que dèiem, i si diem votar és un deure o una obligació? Obligació no és.
1: Obligació no és, insisteixo. De cap manera. És a dir, és un dret, no és un deure. I per tant, tens la llibertat de fer-ho o no. I a mi això em sembla que és la gràcia i l'interès de votar. I que, a més, és molt simptomàtic. Unes eleccions que hi hagi una abstenció molt gran és significativa. Vol dir que el grau d'insatisfacció és tant que la gent ja... Ja per què hi ha d'anar, no? Bueno, mala senyal. Quan en una societat l'abstenció puja molt, compte que la democràcia està amenaçada, no?
0: Què diu el teu olfacte? Què passarà? Quins resultats acariciarem? Les enquestes ja les hem anat comentant.
1: Em costa dir-ho. És a dir, jo ja fa temps que penso, una de les coses incomprensibles per mi és que el PP en tot aquest temps no s'hagi tret de sobre Feijó. Feijó és un personatge tan de poc nivell, tan de poc empàtic, tan poc present, sempre sembla que estigui amb aquesta cara com una mica dormida, no? És difícil, els partits tenen històries molt rares i la raó perquè aquest senyor està allà i ningú el toca, doncs segur que n'hi ha, però són difícils d'entendre, no? Jo personalment crec que si el PP s'hagués canviat de líder fa temps, i ara no tindríem cap dubte de que guanyaria el PP.
0: Ara tens dubtes?
1: Ara hi ha algun dubte. Depèn de com... Ara veurem com l'opinió pública ha encalçat tots aquests temes d'aquests dies, el que va posar en evidència el cas Mari Carmen i, sobretot, la qüestió... aquestes qüestions centrals de la vivenda, no? Veurem. És veritat que Sánchez ja no és el que era. Ja ha perdut... Orla. Està
0: però
1: com una mica...
0: cau de peu sempre, dèiem.
1: Sí. I aquí compte que pot passar una cosa molt greu, que és que Vox passi per davant de PP. I pot passar una cosa segura, si la dreta suma, que és que Vox i PP governaran junts. Per tant, ja tindrem l'autoritarisme postdemocràtic a casa. Cuidado.
0: Important recordar, votar és un dret, ni un deure, ni una obligació. Gràcies, Ramoneda.
1: Fins la setmana vinent.
0: Cuida't.

0: 7:46, encetem la nostra tertúlia amb l'Ariadna Martínez i en Nembro Carrasco. Ja els heu escoltat abans. Com esteu, companys?
1: Molt bé, molt bé.
0: I atabalada, arribant, la periodista Clara Blanchard.
2: Derrapando.
0: Tot bé?
2: Sí, bé.
0: Que els periodistes us ha girat feina. Mira, aprofito. Xavi Avelló, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
0: Benvingut a la nostra tertúlia. Crec que et necessitem. On éreu avui, per cert? Clara, Nemrut, Ariadna, a les 9, quan Pedro Sánchez ens ha cridat a les urnes el 29 de novembre.
1: Doncs jo estava a casa prenent una ensaïmada i...
0: I escoltant-lo?
1: Escoltant-lo, sí, sí, en directe, amb una certa previsió.
0: A través de la cadena SER, espero.
1: A través de... Home,
0: clar,
1: per escoltar.
0: Estava una trampa, digues que sí.
1: Aquest dubte que tinguem...
0: Una trampa. Ariadna, on eres?
4: Doncs també escoltant la ràdio, tornant de deixar els nens en cotxe.
0: És que m'encanta escoltar la ràdio.
4: Sí, sí.
0: Clara, d'on eres tu?
2: Jo estava caminant pel carrer tornant de Pilates.
0: Veus?
2: Quan he arribat a casa, això, ja ho havia dit.
0: Xavi, on eres?
3: Jo era exactament al mateix lloc on sóc ara. Exactament.
0: També
3: igual.
0: Era una pregunta retòrica, perquè no et mous d'aquí. Mira, deixeu-me, ja que hi ha en Xavi, li vull preguntar, és important perquè sembla ser que ara mateix els sindicats... UGT, Comissions i Llogateres, no, ja em corregiràs, han anunciat que convoquen vaga general per l'habitatge abans de les eleccions. És així?
3: Correcte. Els dos grans sindicats, UGT i Comissions Obreres, han acordat que convocaran una vaga general aquesta tardor. Se n'estava parlant molt els darrers dies i les darreres setmanes al voltant de la reclamació de l'habitatge. No hi ha una data encara concretada. És previsible que sigui abans de les eleccions del 29 de novembre, però en tot cas, doncs, en els propers dies, properes setmanes, parlaran amb el sindicat de llogateres i amb altres moviments socials per definir aquesta data. El motiu de la vaga serà reivindicar salaris dignes per poder accedir a habitatges dignes.
0: Val, jo ara preguntava aquí, si sabien, li deia a l'Ariadna i a en Nemrut, si una mica ells han pensat què se n'ha fet. Què passa? O sigui, aquestes eleccions arriben pels decrets Mari Carmen. Ens deia, què passa ara amb aquests decrets? Doncs la gent del carrer jo crec que tampoc tenen massa clar què ha passat. Es van tombar al Congrés, però ara, amb aquest nou escenari, què passa amb aquests decrets?
3: Aquests decrets es van aprovar la setmana passada, sí? Van estar un dos dies en vigor, es van tombar al Congrés. Què passarà ara? Doncs, segons fonts del govern espanyol, demà el Consell de Ministres, que es reunirà, recuperarà aquests dos decrets tombats divendres i els tornarà a aprovar de nou.
0: Val.
3: Caldrà veure si són exactament iguals, literalment, o hi ha alguna modificació pel camí. En aquest sentit, sí que, per exemple, un dels socis del govern, Sumar, doncs, ja ha estat pressionant avui, avisant que en cap cas hi haurà una rebaixa respecte al que s'havia aprovat la setmana passada. No hi haurà cap concessió, diguéssim, a Junts per Catalunya. Un cop s'aprovi, com qualsevol decret, entrarà en vigor immediatament, sí, i s'haurà de convalidar el Congrés dels Diputats. És el mateix procediment que vam tenir la, sí, setmana passada. Quina és la diferència, però? Que com que a partir de demà les Corts estaran dissoltes. Ja no és el ple del Congrés qui haurà de votar-los, en el termini d'un mes, aproximadament, sinó un altre òrgan que es diu Diputació Permanent, que podríem dir que és el que funciona o bé quan hi ha eleccions o bé també, clar, en èpoques de vacances a l'estiu. I aquí, en aquest organisme, que podria ser, diguéssim, un ple en miniatura, per dir-ho d'alguna manera, sí, les majories no són exactament les mateixes que en el ple.
0: És a dir, junts no serien decisius.
3: Exacte. El decret principal podria arribar a aprovar-se sense el vot de Junts per Catalunya, ja que hi ha aquesta petita variació en les majories que fa que el seu vot no sigui imprescindible. Això vol dir que té 100% garantida la seva convalidació?
0: No.
3: Encara no. Per què? Perquè sí que seria necessari que el PNB donés el seu vot. La setmana passada el va donar, però va dir que era un vot, un sí crític, i avui fonts del Partit Basc ha avisat que hauran d'estudiar-s'ho i hauran de prendre una decisió. Per tant, no han confirmat encara 100% el seu sí. Si fan el mateix que la setmana passada, tirarien endavant. Però cal confirmar que els bascos, davant d'aquesta maniobra de Sánchez, que alguns no consideren
0: prou bé... Ara torno a preguntar. És a dir, si s'aproven, hi haurà qui digui, això ha estat una jugada mestra.
3: Clar, sobretot perquè... el que està clar és que més enllà de que aquestes mesures tornaran a entrar en vigor, malgrat que la setmana passada no van tenir l'aval del Congrés dels Diputats, i per tant, durant unes quantes setmanes les mesures antidesnonaments per suspendre'ls, sí, seguiran funcionant, és evident que també tindran un impacte en la campanya electoral que tindrem al novembre. Per què? Perquè s'obligarà un altre cop a tots els partits a votar aquests decrets a les portes de l'inici de la campanya electoral. És a dir, més o menys són 30 dies, doncs cap al 6 de novembre com a màxim, aquesta Diputació Permanent hauria de tornar a votar aquests decrets i, per tant, els socialistes que deien que els Junts i el PP i la dreta quedava retratada amb el seu vot, doncs això és un escenari que tornarem a viure molt a prop de l'inici de la campanya electoral.
0: Alguna pregunta per la Balló, ara o mai?
2: Jo.
4: Sí.
2: És el mateix text clavat, no han pogut tocar ni una coma.
3: Demà sabrem, encara no han confirmat el... O sigui, demà s'aprovaran els decrets, no s'ha confirmat si serà exactament el mateix, si hi haurà alguna modificació. En aquest cas no hi ha negociació amb Junts per Catalunya, per tant veurem si hi ha alguna temptació, el no necessita el seu vot fins i tot, potser de treure algunes de les qüestions que ells havien demanat. No s'ha confirmat aquest extrem, haurem d'esperar demà per veure si és exactament el mateix. Sabeu que hi havia dos decrets, tot i que aparentment només un té possibilitats de prosperar.
0: Clar.
4: I després, un cop hi hagi un nou govern, què passa?
3: Clar, quan hi hagi un nou, fins i tot encara que això tiri endavant, el PNB mantingui el seu vot i aquests decrets, diguéssim, quedin convalidats i vigents, evidentment un nou govern, quan arribi, pot tornar a aprovar les mesures que cregui convenient. És a dir, no hi ha cap garantia de que això serà infinit. Potser si vingués un govern amb el PP i amb Vox, per exemple, que s'han mostrat radicalment oposats a aquestes mesures, si ho consideressin oportú, podrien arribar a fer un decret també d'aplicació immediata, tot i que en principi s'ha de justificar l'urgència de les mesures per fer-ho via decret i no una llei que dona un tràmit molt més llarg.
0: Atents, doncs, aviam què passa demà. Gràcies, Abelló. La pregunta d'en Ramoneda, que no se'n volia escapar. Votar és un dret, un deure, una obligació? Tenim clar la resposta? Ell ho ha dit claríssimament, així ràpid, Palem-nos-ho ràpid, que si no...
1: sí i no. Sí i no, perquè moltes vegades, quan es planteja aquesta fórmula, se sobreentén que qui decideix no votar és com si estigués menys compromès. Hi ha com aquesta mena de substrat, moltes vegades implícit, no?, en la formulació. I clar, és una formulació que ignora o oblida que hi ha moltes maneres de fer política i que no totes les maneres de fer política passen necessàriament per les urnes. A banda, que moltes vegades qüestionar el sistema també pot significar no formar part d'allò que justament el constitueix. I per tant pot ser una forma, no?, de distanciar-nos o problematitzar, bueno, allò que ja plantejava aquell vell lema del 15M, no?, que qüestionar un sistema que em diu que em representa però que realment no ho fa. I a partir d'aquí, si ens ho creiem, doncs ens ho creiem, no? Però poder fer d'aquesta acció política una negació del vot.
0: Què? Ariadna.
4: No hi ha cap mesura, reflexió així una mica naïf potser, però no hi ha cap mesura, què passa si hi hagués una abstenció històrica? No hi ha cap mesura per dir...
2: S'ha intentat, no?, llevar els escons en blanc. Hi havia unes candidatures que es deien escons en blanc, però no treien cap escó.
4: Sí.
2: Perquè la idea era visualitzar escons en buits.
4: Sí.
2: No sé.
0: Però per tu, Clara?
2: Ai, jo tinc anècdotes amb això. Els meus avis sempre deien que van perdre una guerra per poder votar. I el meu avi, quan estava supervellet, ja, ells vivien en un edifici de tres pisos, no podia baixar al carrer, i quan hi havia eleccions, li portaven els seus amics una urna, era tot trola, perquè li portaven les paperetes i tal, i votava a casa.
0: I votava a casa?
2: Sí. I no votava, però
4: ell votava. Perquè el vot per correu, amb lo malament que funciona, que jo he estat 10 anys a l'estranger i me n'he perdut unes quantes de votacions.
2: Parlo de fa molt, molt de temps. I després l'altre és una mica anarquista, que no ha votat mai, va anar un col·lega...
0: No ha votat mai,
2: i li va dir... Que com se m'escapi el nom... I li va dir... Tio, que tinc el carnet el DNI caducat, vota per mi, però com vols que voti per tu? I aquí he de votar, no sé què... El tio va acabar votant.
0: Va acabar votant,
2: eren unes eleccions d'aquestes de caixa o faixa i va acabar votant.
0: Escolteu, deixeu-me parar dos minuts. Tenim la Laura Polo del Fó seguint la manifestació. Té un convidat, preparem-nos preguntes, que crec que pot estar bé perquè entendrem bé una mica cap a on van i què estan decidint. I crec que té una història molt potent. Res, dos anuncis i connectem amb la Laura.
5: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm Cosmeu, una història de Caral Riera amb Mireia Eixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
6: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
5: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Dos minuts per les 8. Estem amb l'Ariana Martínez, la Clara Blanchard i en Nemrod Carrasco. I volíem connectar amb la manifestació. Aquest seria el so. Ja sabeu que a les 7 s'ha posat en marxa a la plaça Urquinaona aquesta manifestació de Barcelona convocada per les entitats en favor de l'habitatge, que ha d'arribar a la plaça Catalunya. I després, doncs, molts d'ells tornaran a l'acampada de plaça Catalunya. Allà hi és la Laura Polodelfó. Laura, què tal? Per on aneu?
1: Hola de nou. Doncs mira, Anna, la veritat és que fa una hora que ha començat aquesta manifestació i encara no s'ha mogut gens.
0: Dius?
1: Sí, seguim a la plaça Urquinaona. Nosaltres hem hagut de sortir perquè la veritat és que la cobertura no va bé, no arriben els missatges, el Quantum tampoc funcionava i moltíssima gent que no para d'arribar. Això sí, no s'ha mogut encara aquesta manifestació, com us deia, però sí que molts crits, sons de claus, com escoltàvem ara, també dient que és no s'entén, cases buides o cases i gent sense casa, ara mateix no me'n recordo, però molts crits, molts aplaudiments, xiulets i reclamant la vaga general, que bueno, ara ho explicava amb el Xavi, no? Sembla que comença a prendre forma aquests reclams que tenien.
0: T'atreviries a dir quanta gent hi ha o s'estan especulant algunes dades, algunes xifres?
1: Jo no ho sé, la veritat és que no en tinc ni idea, però el que sí que us puc dir és que està plena tota la plaça Urquinaona, Via Laietana també pràcticament fins al trencant amb la plaça Sant Jaume, pel que sembla. No sé...
0: Com? D'Urquinaona? Perdona, Laura, d'Urquinaona fins a plaça Sant Jaume?
1: No, tot Via Laietana fins al trencant. Sí, o sigui, bastanta Via Laietana, ocupa bastant, està bastant plena. Jo diria milers de persones, no ho sabria dir quan, però hi ha moltíssima gent, bueno, ja ho sabeu, perquè no funcionin les connexions, és que hi ha molta, molta, molta gent.
0: Vols que saludem a la convidada?
1: Saludem-la, és la Janet, de 25 anys. Hola, Janet.
2: Hola, bona tarda.
1: Tu estàs a l'acampada, quan fa?
2: Vam arribar ahir per la tarda, vam muntar amb unes quantes col·legues, vam venir fins i tot col·legues que no es van poder quedar a dormir, però que van venir a ajudar, i ens hem quedat a dormir unes quantes, i avui al matí també anàvem fent torns per estar per allà, col·laborar amb l'acampada, ajudar a netejar, organitzar, etc.
1: En el teu cas, en quina situació estàs a nivell habitatge?
2: Actualment estic a casa dels meus pares. Va haver-hi una temporada que em vaig independitzar, va ser durant un any i mig, però francament vaig desistir perquè en un any i mig em vaig haver de mudar 4 vegades per diferents pisos de Barcelona i vaig dir, bueno, mira, saps què, doncs prou.
1: Per què vas haver de canviar tantes vegades?
2: Degut als preus de lloguer és absolutament impossible pagar-se un pis, una persona sola o dues persones soles. A més, amb la feina precària que tenia d'una cadena de menjar ràpid, pagant una misèria, doncs això fa impossible poder-se pagar un pis tu sola, el que t'obliga a compartir gent moltes vegades amb gent que desconeixes, que no significa que siguin males persones, són estupendes persones, però cadascú és com és i més dins de casa, i això fa que la convivència sigui molt difícil i tan difícil que moltes vegades s'acaba trencant.
0: Janet, tu me'n pots escoltar, no, Laura? La Janet, hola, Janet.
1: Sí.
0: Janet, què tal? Imagino que estàs acampada a plaça Catalunya.
2: Correcte.
0: Des del primer dia?
2: No, vam arribar ahir, perquè de fet volíem arribar abans, però just el dia que anàvem a venir era, crec que el dissabte, i tot just estàvem com a punt de sortir de casa i vam començar a sonar les alarmes i vam dir, home, si estiguéssim allà, doncs aguantem, però potser no tocava.
0: Com heu entomat avui l'anunci de Pedro Sánchez i les eleccions?
2: Francament, ja hi comptàvem. És a dir, en el moment en què van caure... totes les prediccions les fèiem comptant amb que això no va passar, i de fet el pla B era si no passava. Però és això, aleshores ja comptàvem en que realment les coses es dissoldrien i que, per tant, les reivindicacions s'han de reconfigurar i enfocar-les cap al marc català, no? És a dir, tenim ara mateix unes corts espanyoles que... fins, en el millor dels casos, fins aquí 4 o 5 mesos no estaran operatives. Veurem aquest decret, no? Per aquesta via tan...
1: alternativa.
2: Alternativa, sí.
0: Sí, amb la Diputació Permanent, sí.
2: Ah, exacte, doncs veurem quina sortida té, però clarament hi ha un seguit de protestes que a Catalunya segueixen sent molt necessàries. No oblidem que Catalunya ja té certes lleis aprovades que l'estat espanyol no. Per tant, de fet, es podria dir que anem fins i tot alguns passos per davant de l'estat espanyol i tot i així seguim tenint aquest problema. Per tant, el que li demanem és al govern també de la Generalitat que es posi les piles, que no digui ui, que dolents són els ajunts. En el Parlament de Catalunya tenen les majories que anaven a aprovar el decret Mari Carmen. Doncs el que no s'ha pogut fer a l'estat espanyol, anem a exprimir al màxim les competències catalanes per fer-ho. L'AU catalana, expropiar pisos buits, fi de la compra especulativa, tot això el govern de Catalunya ho pot fer, i és només que el president Illa i el govern ho vulgui fer, depèn d'ells.
0: Mira, que et presento aquí, tenim l'Ariadna, la Clara i en Nemrod, et faran preguntes, no sé qui començava, Nemrod?
3: Sí, jo mateix, bona tarda. Et volia preguntar, què li diries a algú que amb aquestes mobilitzacions et diu no afegiu més frustració a la frustració que ja existeix?
2: Home, és típica pregunta que dius, ai, diguem-ne, hi ha molt a explicar aquí, no? Més frustració, és a dir, a mi no em cap la possibilitat d'afegir més frustració a una setmana en què hi ha hagut dos suïcidis, dos assassinats pel capitalisme a Hospitalet de Llobregat per la qüestió de l'habitatge. És a dir, jo no sé quanta més frustració cal per omplir els carrers, i per mi no és afegir frustració, és afegir esperança d'un món millor.
0: Ariadna.
4: Hola, Janet. Mira, veig que esteu superorganitzades i a mi em sorprèn perquè encara penso que és abans d'ahir que desnonaven la Mari Carmen i que em va agafar tot això com per sorpresa. Evidentment no la crisi habitacional, però sí, tota aquesta organització sembla que estiguéssiu preparadíssims per quan això arribés.
2: No, aviam, realment no esperàvem ser a l'acampada. Realment, fins i tot, vam tenir com els debats interns de si havíem d'estar-hi, no estar-hi, amb diverses col·legues, en altres entitats, en diverses entitats en què participo, teníem el debat, però vam decidir, o vam creure que realment havíem de ser-hi. Aleshores, un cop hi som, el que fem és sumar, i és que és la nostra manera de treballar, de manera col·lectiva, de manera d'entendre'ns amb el poble i amb gent i amb companyes que no coneixem, no en sabrem mai els noms, potser ni el preguntarem perquè ni cal, però que totes tenim un objectiu comú. Per tant, si sabem el que volem i a més sabem fer-ho, doncs posem-nos-hi.
0: Clara, volies alguna pregunta?
5: És que m'ha quedat un cabo suelto. Has dit que si no es convocaven a eleccions hi havia un pla B.
0: Això també me l'he preguntat a les periodistes, mira, aquí tinc aquí, quin era el pla B?
5: Janet,
0: la tinc apuntada.
2: Bueno, el pla B... O sigui, el pla B aleshores era una mica el que venia demanant-se, no? És a dir, l'aprovació d'aquests decrets, certament la derogació d'aquests decrets deixava una mica la situació com, bueno, no sé què s'hagués fet des del govern espanyol, però li quedava l'opció de fotre's contra la paret. Nosaltres ho teníem molt clar. Quan parlo nosaltres, vull aclarir, no parlo en nom de l'acampada, parlo en nom de

0: a l'estatal. I aleshores, doncs seguim insistint i fent pressió a aquestes forces que poden decantar la balança, no?, de que acceptin aquestes qüestions. Aquest era una mica el pla B. Ara, actualment, això que ha canviat, creiem que la vaga general segueix sent essencial i que hi hagi una vaga a nivell estatal, doncs, ens pot semblar estupendo, però el que hem de tenir molt clar és que Catalunya, per la seva singularitat i la seva història, té unes altres oportunitats que se sumen, diguem-ne, no són excloents, però que se sumen i que no podem ignorar.
1: Clar, és que heu de pensar que la Janet, ara m'ho explicava, a l'acampada hi ha una assemblea, o més d'una cada dia, ara, per exemple, n'hi ha una a les 9, tot i que segurament es retrasarà per el retras també de la manifestació, i cadascú, cada grup, s'autoorganitza entre ells i després de l'assemblea posen punts en comú, però ara m'ho comentàveu, no tothom està d'acord amb tot i s'intenta arribar a acords.
0: Exacte, és a dir, hem de pensar que allà hi ha des de partits polítics o joventuts de partits polítics, a sindicats, a anarquistes, a comunistes, a gent que no es defineix per cap ideologia. Aleshores, el que ens uneix allà totes és el reconèixer que aquest sistema capitalista el que està fent és exprimir-nos tota gota de suor, tota gota de salari, sense importar-li que hi hagi gent que se suïcidi, per tant, que és d'una salvatjada enorme i que cal posar fre. Aleshores, malgrat totes les nostres diversitats i totes les nostres diferents punts de vista, sabem que el que és essencial és posar-nos en comú per llançar un missatge a la societat i que s'assumi i sobretot ser això, aquesta esperança i exemplificar aquesta esperança d'aquesta frustració que té tot el poble.
2: Clara.
3: Janet, jo també et volia fer una altra pregunta, que és, hi ha alguna data sobre la taula? És a dir, d'alguna manera sembla ser, no?, com si aquesta vaga s'hagués de convocar abans de les eleccions, és així?
0: Francament no en tinc ni idea, puc dir la meva opinió personal, que és que jo crec que aquesta vaga general s'ha de treballar amb calma. Si és cert que al final COCOS i UGT s'uneixen, és a dir, preparem-la bé, que aquesta penya porta més de 14 anys sense plantar una vaga general, que ja els hi val. Doncs ara que hem aconseguit portar-los aquí, doncs el país ha de tremolar. Catalunya i l'estat espanyol si cau també, però cal preparar-la bé. Per tant, de cara al 29 de novembre que tindrem a tots els partits polítics ocupats amb la campanya electoral, no sé si és el millor moment per fer una vaga general. Considero que potser hauria de ser després, sobretot per pressionar de cara a possibles pactes o ja reaccionar davant a un govern que, per descomptat, li sobren ganes d'arrasar-nos i que li importa una merda que la gent se segueixi suïcidant.
2: Ens deia que l'estan pensant per abans de les eleccions. Què deies tu, Clara?
3: No, jo deia com que es dona per fet, però en els dos escenaris pot tenir lectures molt diferents.
2: Clar.
3: I, Janet, una altra cosa, et consta que hi hagi algú... És que a mi sí que em consta que CGT ha tingut un paper molt important, també, empenyent la vaga. Com si s'hi haguessin afegit comissions UGT al final, et consta això?
0: Sí, i aviam, aquí m'agradaria dir que no només CGT, sinó que hi havia la plataforma Ens Costa la Vida, que és una plataforma que agrupa, que per nosaltres és la plataforma referent per aquesta gran vaga general, que porta des del maig o abril, fins i tot, fent actes de presentació conformada per la CGT, sí, però també per la Intersindical, també pel Sindicat de Llogateres i per la resta de sindicats d'habitatge. És a dir, que crec que ha estat aquest el gran germen de tota aquesta força que ara està i que COCOS i UGT s'han sumat i ho celebrem.
2: I, Janet, la relació que teniu amb d'acampades, l'acampada de Plaça Catalunya i l'acampada de Sol, esteu constantment en contacte perquè una vaga general interpel·la totes les ciutats que estan d'acampada?
0: Clar, és que realment com que aquesta notícia ens ha arribat estant aquí a la manifestació, no hi ha hagut temps de parlar-ho, eh? Però sí que és cert, aviam, un altre cop tendint cap a l'opinió personal, eh? És a dir, si hi ha una vaga general a nivell estatal, estupendo, però el meu grup de companyes, diguem-ne, reclamem, i també des d'altres sindicats, com la Intersindical o la plataforma Ens Costa la Vida, és cal una vaga general a Catalunya. Si coincideix amb la resta de l'estat espanyol, endavant. Però és que el tema és que la resta de l'estat espanyol no té un seguit de lleis que sí que té Catalunya, per tant, que el context és diferent i, per tant, moltes de les proclames, potser l'horitzó final sí que és el mateix, però es parteixen de punts prou diferents. Per tant, cal atendre molt la particularitat de Catalunya i el seu context i, sobretot, la seva capacitat legislativa, les seves competències i la seva conformació parlamentària actualment.
2: Laura, tens alguna última pregunta? Que si no, ja us deixem circular, perquè si no, no arribareu mai avall.
1: No, els deixarem circular, el que passa que, com us deia, la manifestació segueix parada.
0: No, ja han baixat
1: una mica, però mil·límetres.

0: Mètrica, sí. Mil·limètric. Va a poc a poc, va a poc a poc.
1: Janet, moltíssimes gràcies, molta sort i us anirem seguint.
2: A vosaltres per donar veu a aquestes lluites.
1: Una abraçada, Laura. Gràcies. Si hi ha qualsevol cosa, deixem aquí micro obert.
0: Així estarem. Fins ara.
1: Fins ara. Creieu en aquesta vaga general? En la mani, en tot, en el que està passant?
3: Home, la mani és esperançador que siguin capaços de fer el que no saben fer els polítics, no? Que és que, malgrat les diferències, ho deia molt, estan allà per un objectiu comú. La vaga general, si s'orienta cap aquí, cap a obtenir salaris dignes, també podria ser algo que interpel·lés no només les esquerres. Per tant, sí, per què no? Ara, clar, depèn, abans o després, he de dir que no tinc una opinió clara. Potser, vist totes aquestes estratègies d'abans d'eleccions, ja hi ha massa cosa i després podria ser una mesura de força.
4: Jo no ho sé, no l'acabo de veure.
1: La vaga general...
4: Sí, la setmana passada ja deia que m'estranyava que sempre el sindicat de llogateres, des del dia que es van presentar, no recordo quants anys fer, ja estaven parlant de vaga de lloguers. I no és que estigui jo ni molt menys convocant una vaga de lloguers, però m'ha estranyat que la guerra, entre cometes, del sindicat no fos aquell tipus de vaga i una vaga general. Home, és una aposta molt forta. Però...
1: És una aposta forta perquè una vaga general és general.
4: Clar, clar.
1: Va més enllà dels que estan acampats, és que estan fent un reclam a tota la societat.
4: No, i a més, sempre que penses en una vaga general has de pensar què farà la indústria, què farà el sector públic, tancaran les botigues o no, no? I a la vaga del 3 d'octubre, després de la violència del referèndum, resulta que a la SEAT la gent va anar a treballar, però els botiguers dels eixos comercials dels barris tradicionals van tancar la persiana. Vull dir que, clar, però bueno, no sé.
1: Però
4: no
1: ser habitatge i ser tan transversal podria ser, no sé què en penses.
5: Podria ser, no ho sé. Evidentment, és símptoma, no?, que hi ha una demanda, i una demanda, doncs, prou urgent, que ha trobat els seus propis mecanismes de mobilització en un moment i en un context que és precisament el que és, i que contrasta, i segurament això és el que a mi em crida més l'atenció, que contrasta una mica amb el que passa al nivell de la realpolitik, no? És a dir, al nivell de la realpolitik et trobes amb una contradicció de fons, no? Que d'una banda diem que l'habitatge és probablement un dels problemes socials més importants que tenim, i les mesures, siguin quines siguin, s'acaben tramitant en un context de màxima provisionalitat. Vull dir, això és una cosa que, d'alguna manera, un fet paradoxal que et mostra aquesta dissociació entre el que d'una banda sembla una demanda i l'altra una realitat. I la pregunta és, volem realment fer una política d'habitatge que sigui estable i amb una vocació a llarg termini? Realment volem tenir aquest debat? Perquè a mi em fa l'efecte que hi ha certs sectors, certs actors i certs agents que no estan disposats a tenir aquest debat.
1: Però el fet que n'estiguem parlant tant ja està modificant socialment alguna cosa, penseu? No sé, en els vostres àmbits, si és una discussió que ara sí ja hi és, el problema hi és. Dic com a discussió.
4: Jo el que no tinc cap dubte és que si hi hagués una convocatòria de vaga general hi hauria molta mobilització, però no vol dir que la gent que es mobilitzi estigui secundant la vaga. O sigui, gastant-se diners, deixant de cotitzar un dia, però sí que estic segura. També és veritat que aquí ha sigut també la manifestació del dissabte, pintava gegant, i amb la pluja canviar-ho a dilluns... Però bueno, pel que estava explicant la Laura, hi ha força gent.
3: És que hi ha tants girs de guió.
1: Clar...
3: que em costa seguir jo al voltant, no? L'última setmana no, però clar, una setmana tampoc no és massa temps.
1: Però no paren de passar coses així, no?
5: El que sí és veritat és que aquesta mobilització no sé si està creant les condicions de possibilitat perquè es produeixi algun canvi, no ho sé, perquè sembla que sigui un problema gairebé endèmic, però independentment d'això, el que sí trobo desitjable és que no sigui més del que ja tenim, o que no sigui una successió de solucions de contingència que sembla que és l'àmbit, no?, en el qual ens trobem contínuament i que fa que sempre estiguem deixant de banda, primer, quin tipus de polítiques hem d'aplicar, quines mesures hauríem de considerar i, sobretot, torno a plantejar l'interrogant d'abans, fins a quin punt realment estem disposats i volem tenir aquest debat. perquè a mi em fa l'efecte, insisteixo, que no hi ha ganes.
1: Això per contar, clar, les ganes, digues.
4: Ara me'n recordava que l'altre dia en una roda de premsa del sindicat de llogateres, una persona del sindicat, perquè jo li deia, hòstia, una vaga general és una cosa grossa, s'ha de treballar molt, i em deia, diu, bueno, a no ser que guanyi la dreta i es munta sola.
5: Ah, ja, clar, clar, és que... clar.
3: Això, que pot ser interessant tenir-la després, no, no. En el pitjor dels casos.
4: Clar, és que també es pot llegir igual a... Ells tenen ara, tenen un el debat és interessant, perquè se'ls podria dir al sindicat, si la feu abans, esteu fent campanya per Sánchez, si la feu després, i a mi em consta que tot aquest debat hi és, a la interna, a la cuina.
1: Ens queda poc. Jo m'agraden molt que l'Ariadna, que és la tarragonina de la taula, ahir va estar emocionada veient aquesta meravella, els castells.
6: Entra una cassoleta, entra l'altra cassoleta, arribarà la tercera cassoleta, atenció perquè es començaran a fer les aletes, primera aleta del 9 de 9, sí, segona aleta del 9 de 9, sí, atenció que estan a punt de carregar-lo, el tenen Castellers de Vilafranca, sí, 9 de 9 en forra carregat dels Castellers de Vilafranca, per començar a guanyar mig concurs, busquen descarregar-lo per primera vegada en la història dels Castells, en una actuació memorable, després de 6 hores...
1: T'estàs emocionant una altra vegada, no?
5: Que, mira, hi ha un debat.
1: Molt bé, Ariadna, hi ha un debat, hem dit, voleu... O sigui, és raro perquè estarem parlant d'habitatge o parlarem de pluges...
3: Mira, començo...
1: I hem dit...
3: Començo amb la broma dolenta que ho lliga tot. Què deien ahir els d'Igualada? La colla d'Igualada?
1: No ho sé, no
3: ho un sé. Pis més. Ah. Un pis més. Veus?
1: Està tot lligat.
3: Un pis més. Lligat.
1: Des d'on ho vas veure? I la teva necessitat de parlar dels castells?
3: Jo des de casa, perquè l'últim concurs estava allà a Tarraco Arena i ho vaig passar tan malament.
1: Per la calor?
3: No, perquè van a tope i cauen molt més que qualsevol actuació, qualsevol dia de castellera normal. Fins i tot jo diria que cauen més que Sant Fèlix, no? O sigui, és un no parar, i a més em fan diversos alhora, quan cauen diversos ja és per mi.
1: I com que tens fills, pateixes pels enxanetes, no?
3: Pateixo per tots, no, pels que estan a baix també. De fet, ahir, una de les imatges d'aquests castells tan grossos eren com aquestes rosetons, quasi, o sigui, són com flors de quatre, sí, que van apareixent caps entremig quan estan fent la pinya, que et sembla que no en caben més, i encara apareixen de dins,
1: sí,
3: que això ho trobo...
1: No tinc vocabulari de castells, bonic. Em sap tan greu. Tu sí, clar, t'he notat una mica. Què és aquest, el pinacle que surt de sota?
4: En els baixos, en el pis de que toca terra, són els baixos.
1: M'encanta estar parlant d'això, eh?
4: Una persona darrere, que són les mans, vale, que és el que agafa el cul, i una persona davant, ai, no me'n recordo el nom, n'hi ha un davant i un darrere, sí. I després, a sota cada casteller, hi ha dues noies, perquè són menudes, que posen el cap a sota l'espatlla, a sota l'aixella de l'altra, i han de ser petitones per cabre allà al mig, que es diuen... Ai, se m'han acabat d'anar.
1: No passa res.
3: Molt. Però clar, han de ser petitones perquè és que només veus el cap.
4: Sí, sí, sempre són noies. Ah, sí. Crosses, perdona.
3: Crosses.
4: Són com crosses, perquè estan a sota les aixelles. I la veritat és que la retransmissió... Jo ahir ho veia a la xarxa.
1: Aquest tall està tret de la xarxa.
4: Ho fan jo de conya. I feien uns planos amb dron... Que és, sí, que era brutal.
1: I avui
4: era
1: els vídeos brutal que tenen penjats a Instagram, a càmera ràpida, també són meravellosos. Però l'esperit, no? Volies...
3: Clar, per mi, jo soc de Barcelona, a la base. Jo, el que passa que em vaig casar amb un tarragoní i hem acabat vivint a Tarragona, però ja als 35 anys. M'encanta, perquè ningú m'ha donat encara el passaport.
1: Sí.
3: I per mi és una cosa, igual que... O sigui, hi ha diferents moments a Tarragona que trobo que l'esperit d'aquest col·lectiu em sorprèn, sí, molt, perquè com a urbanita no el coneixia, que és Santa Tecla, després hi ha el Carnaval, que també és tota una moguda, i Setmana Santa, no? I els castells és aquest que tenim tot l'any, que també és aquest fenomen col·lectiu que per mi no ben conegueu del que era un castell fins als 25 anys.
1: És a dir, fins que no arribes a Tarragona no t'enamores dels castells.
3: Bueno, és que es desconeixia. Els desconeixen.
1: Però a festes de la Mercè també hi ha també... castells per Sant Jaume.
4: A tot arreu.
3: Sí, però... No és també jo crec que hi ha hagut un boom en els últims anys, no? Però tot i així tampoc hi ha prou boom, trobo, perquè avui, si el concurs es fa cada dos anys, jo esperaria que fessin portada, no? Aquest 9 de 9 o de diaris.
1: Home, s'ha aconseguit que en parlem a la tertúlia, que deia.
3: Veus?
1: I tu, Clara, des de quan... et flipen els
4: la
1: castells?
4: La meva família tota, vull dir que no una rama, no tota, o sigui, pare i mare, amb tot el que això comporta, són de Reus. I jo he vist els xiquets, que els xiquets han tingut temporades xungues, però ahir vam fer un pavelón.
3: Clar, i també hi ha la part aquesta de competitivitat.

0: veritat que no tot és bonic, que no, que es desitgen mal entre colles, no, segons sí, com que tampoc ho entenc quan hi ha gent...
1: Aquí clar, no ho fan, acau, no, de no aplaudir, però a plaça, moltes vegades, una colla, l'altra està fent una generalitat i no aplaudis.
2: Així,
3: amb els membres... Tu veig que estàs totalment al marge dels castells, t'agraden?
4: A mi m'agraden perquè hi ha una gran lliçó, o almenys hi ha una lliçó que a mi m'agrada moltíssim dels castells, que és, vull dir, encara sabem fer coses junts, no? M'imagino que per mi aquesta és la gran lliçó. Sempre depens del que tens al costat i sobretot de persones que moltes vegades ni tan sols coneixes prou bé, no?
0: I una cosa molt màgica és que no els, que encara no em crec, és que no els assagen mai fins que són a plaça sencers, no? Els assagen per trossos, llavors evidentment que quan arriben allà hi ha aquesta èpica, perquè és que ho estem fent alhora i ho estem vivint alhora, tant el que mira com el que el fa.
3: A mi m'ha agradat molt això de un pis més, no?
0: Un pis més.
3: Això és el que dèiem.
0: Estem tots d'acord.
3: I estem tots d'acord i que ara podem fer coses junts. Diu la Laura Polo del Foc, i el recorregut definitiu de la manifestació, Ronda Sant Pere, Arc de Triomf, Passeig Sant Joan, Tetuan, Gran Via, Passeig de Gràcia, o sigui que ha canviat el recorregut. Gràcies, companys. Clara, anem, Rot.
4: Fins una altra, que vagi bé.
5: Al balcó.
6: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número uno.
7: Valorado.
6: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
8: El éxito está asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
10: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
11: Gira el mundo, gira, y todos queremos saber hacia dónde. Los retos de la inteligencia artificial, los conflictos globales, los cambios en los ejes geopolíticos...
12: Todos somos parte de este mundo y de su conversación pública. Por eso queremos conocerlo y, sobre todo, entenderlo.
11: La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento, del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero y Mónica Villas, entre otros. Además, Joan Manuel Serrat, David Trueba y Ángel Sánchez Jarguinde rendirán homenaje a Manuel Vicent. Disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y de un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, venta de entradas y de abonos en congresosdelbienestar.es.
12: Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes.
13: És dilluns 5 d'octubre i aquestes són les notícies de Catalunya.
14: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
13: Els Mossos i els bombers busquen un nen de 12 anys desaparegut a Granollers. El menor té autisme, va marxar de casa seva la matinada de dissabte a diumenge espantat per la tempesta. Els Mossos han donat la seva descripció a les xarxes per demanar col·laboració a la ciutadania. És moreno, té cabell negre rinxolat i va amb samarreta turquesa i pantaló taronja. És el segon desaparegut després del jove arrossegat ahir per la Riera de Pineda.
15: S'està buscant aquestes dues persones a tot arreu, no? És la prioritat número 1. Com sempre dic, que són les vides humanes i en aquest cas hi ha dues persones desaparegudes i tots els esforços estan concentrats a veure si les podem trobar.
13: Paraules del president Salvador Illa. Després d'un nou dia de tempestes, el govern demana prudència perquè l'episodi ara ha baixat, però demà la tarda tornarà a ploure de forma torrencial. Ara mateix 10.000 persones segueixen sense llum, mentre que els bombers avui han rebut un avís per minut i han fet 44 salvaments, la majoria a Granollers, on ha plogut sobremullat. Els veïns tornen a netejar el fang, alguns han perdut el cotxe, el que tenien, els baixos o els negocis.
16: Yo he perdido toda la herramienta, la caldera, todo. La vida no, por lo tanto ya va bien.
13: El govern aprovarà demà un primer paquet d'ajudes amb 75 milions d'euros per ajuntaments, municipis o persones afectades per les tempestes. Demà, que per cert està previst que reobrin ja totes les escoles i instituts del país. L'altra gran notícia del dia és la convocatòria d'eleccions.
17: He decidido convocar
2: un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta
13: misma mañana. Laura Pons, bona tarda.
5: Hola, Andrea, bona tarda.
13: Els partits catalans ja han activat la maquinària electoral.
5: Si fem un repàs de com arriben aquests partits, comencem per Junts, que prepararà una campanya que pot quedar molt marcada per un possible retorn de Carles Puigdemont si demà el Constitucional avala l'amnistia. En tot cas, fons del partit descarten que Puigdemont pugui ser candidat a aquestes eleccions. Qui ho serà previsiblement és Míriam Nogueras.
17: Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis quin país i quin model de societat volem. Volem aquest model de país que ens arrossega a l'empobriment, que ens ofega a impostos, o volem trencar definitivament amb tot això?
13: Això és el que deia Junts. Esquerra, Laura, de resoldre en pocs dies l'estibantós entre la figura visible dels republicans, que és Gabriel Rufián.
5: Sí, estibantós entre Junqueras i Rufián pel front d'esquerres. De fet, encara ahir mateix el portaveu dels republicans, avui mateix volien dir el portaveu dels republicans al Congrés, ja deia que està reflexionant, que està escoltant totes les opcions que té al davant d'aquest avançament electoral i que ha d'estudiar encara què vol fer des del partit, però tenen coll avall que ell, Rufián, serà el seu candidat.
18: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern.
5: Tot i que Esquerra ja avisen, si s'és candidat d'Esquerra, el que cal és fer campanya per Esquerra.
13: Ah, el PSC ja ha triat també el seu candidat, serà Jordi Hereu, i queda Laura l'espai a l'esquerra del PSOE.
5: En les properes setmanes s'ha de determinar si Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, torna a la primera línia política amb el Front Ampli que s'ha presentat aquest dilluns, i la CUP abordarà dissabte si es presenta o no per tercera vegada consecutiva a les generals.
13: Una campanya electoral que estarà marcada, o així ho esperen les esquerres, pel debat sobre l'habitatge. Doncs ara mateix, al centre de Barcelona. Manifestació en defensa del dret a l'habitatge. Allà hi tenim en Pol Valero. Bona tarda.
19: Bona tarda. Sí, aquí hi ha moltíssima gent. Ara mateix s'ha hagut de reorganitzar fins i tot el recorregut. Perquè us en feu una idea, la capçalera està arribant a Arc de Triomf, però la plaça Urquinaona, el punt d'origen, encara està plena de gent. Els carrers, com deia, estan plens de pancartes i se senten els crits a favor d'un habitatge digne, de baixar els preus dels lloguers, de frenar els desnonaments i, sobretot, una proclama que ha agafat força en els últims dies i en les últimes hores, especialment després de la convocatòria d'eleccions i de l'anunci de Comissions i Obreres d'UGT, és un clar per la vaga general. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
20: El que és una vaga general per aconseguir objectius concrets, per aconseguir un programa i mesures tangibles. És una vaga per aconseguir contractes indefinits, que es prohibeixin les compres especulatives, una baixada radical dels preus dels lloguers.
19: De l'Arc de Triomf, la manifestació pujarà per Passeig de Sant Joan fins a Tetuán i tornarà per la Gran Via fins al Passeig de Gràcia.
13: Gràcies, Pol. I a aquesta hora l'Estadi Olímpic hauria de començar a sonar això. Oques Grasses, però, ha decidit ajornar el primer concert de comiat de la banda osonenca d'aquest vespre i passar-lo a dijous per les tempestes que afectaven sobretot a les persones que s'havien de desplaçar des de fora de Barcelona. Amb aquest so arribem pràcticament a 9:15 del vespre.
14: El dia en 5 minuts.
6: Arriben els esports. A Ser Catalunya. Aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 5 d'octubre. Ja falta menys perquè dissabte torni el futbol de clubs. Demà, però, tindrem un últim partit de la selecció espanyola, Espanya-Croàcia, un partit que serà molt especial per un jugador, per Dani Olmo, el 10 de la selecció espanyola, i un jugador que ha d'anar guanyant galons amb el Barça de Hansi Flick i que demà torna, on es va fer gran, torna a Croàcia.

0: 8:37, ahir el Barça femení va golejar 7-0 al Madrid al Camp Nou, primer clàssic de la temporada, una autèntica exhibició del conjunt que dirigeix Pere Romeu. I aquest migdia, el Queti Jugues us avançava amb una dada que el Barça havia recaptat al voltant d'un milió d'euros en ticketing gràcies a les 40.000 persones que es van aplegar al Camp Nou. Doncs la vicepresidenta del Barça, Elena Fort, ha confirmat aquesta dada. Són gairebé 1,3 milions d'euros, és el rècord de recaptació en un partit de Lliga F. Així ho confirma en un congrés a Barcelona, Elena Fort.
1: La recaptació d'ahir està aproximadament sobre 1.200.000 euros. El palès bàsic és bestial. Però sí que hem aconseguit estabilitzar uns 40.000 que són capaços d'arribar a un pressupost amb un partit de 1,2, que s'apropa molt amb qualsevol partit que pugui fer un equip masculí.
0: Això deia Elena Fort. Per tant, el Barça femení que no només omple estadis, sinó que també omple a vegades les butxaques del club. Avui, per cert, deixant de banda l'equip femení, ha tornat a entrenar el masculí. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Amb quins jugadors ho ha fet Flick? Perquè encara queden una bona pila d'internacionals amb les seves seleccions. No sé a qui ha pogut reunir l'entrenador del Barça.
2: Doncs tot i la pluja, finalment han saltat a la gespa uns quants. Recordem que el Barça venia de 9 dies de festa, que no s'entrenava des del divendres de fa dues setmanes i que avui ha començat a preparar amb pots efectius el partit contra el Getafe de dissabte a 2:15 del Camp Nou. Han saltat a la gespa i han entrenat amb normalitat Chesney, Gavi, Eric, Gerard Martín, Gabriel Jesús, Brian Fariñas i Valde. I s'han quedat fent treball específic Joan, Rafinha i De Jong. Joan i Rafinha en principi han d'estar disponibles per al partit contra la Getafe. Deia Emi que encara tenia algun dia més per poder tornar després de la concentració amb la selecció. De totes maneres, se'ls espera ja els internacionals a partir de dimecres, sobretot. Recordem que Espanya té el partit, el pròxim partit demà. Per tant, a partir de dimecres al matí que començarà a arribar la resta de futbolistes del Barça.
0: Doncs s'ha fet llarg, però ja està acabant aquesta aturada de seleccions. De mentres, tu has aprofitat, Nil, aquest migdia per estar amb algú molt important, amb Andrés Iniesta, a la Iniesta Experience. Explica'ns una mica com, què és això.
2: Sí, doncs és un tour, un estil de museu, però no és el museu o el típic tour de que només hi ha camisetes, no? Que hi ha les botes, les samarretes, les botes que portava, fotografies. És un tour que et submergeix directament, per exemple, a una simulació del túnel de Stamford Bridge, on Andrés Iniesta, per exemple, va fer aquell gol amb el Barça tan i tan important. Després pots recrear-te, intentar imitar amb un camp, petit camp de gespa i una porteria virtual per intentar enviar la pilota al mateix lloc on ho va fer Andrés Iniesta.
0: Cosa costat, que tu no has aconseguit, ja ens has dit el que t'hi jugues.
2: 90% de precisió. M'ha faltat el toc, no anava amb el calçat adequat i tenia els nervis d'estar en directe al bar i m'ha costat una mica, però realment espectacular, un túnel amb les camisetes de la resta de rivals que ha tingut més importants, a més també una recreació del gol de la final del Mundial, realment recomanable, i un espai on poder conèixer una mica millor aquest Andrés Iniesta, que crec que de la seva vida pràcticament es sap tot, també amb espais més foscos per als moments complicats, que també hi són a la vida, la depressió que va tenir Andrés Iniesta i els problemes que va tenir de salut mental, que també surten reflexades en un dels estants, en un dels parts d'aquest tour, que estarà fins al 10 de gener 2027, al costat del Bare Magnum, a l'antic IMAX, i que realment val molt la pena. Un Andrés Iniesta, que a banda de presentar aquest tour, l'hem pogut tenir uns minuts amb nosaltres en directe al Queti Jugues. Evidentment, després de començar la seva carrera d'entrenador a Dubai, li hem preguntat per el seu futur a la banqueta del Barça, i evidentment jo crec que és una cosa que fa il·lusió a qualsevol entrenador.
3: Que no molaria entrenar a este Barça, eh?
4: Pues sí, yo creo que no solo para mí, para ti seguramente te gustaría.
3: Pero en mi caso va a ser imposible, en el tuyo quizás sí, en el mío va a ser que no.
4: No, pero yo creo que cualquier persona le gustaría estar ahí en ese banquillo, sobre todo por lo que, pues bueno, por el talento, lo que transmite este equipo y por lo bonito y eficaz que es.
0: M'agrada aquest Andrés Iniesta fins i tot vacilant una mica el psique, eh? De dir que no m'ho esperava. Ha estat molt i molt bé Andrés Iniesta el que t'hi jugues, que també ha respost sobre Lamine Yamal, que és evidentment doncs, aquest jugador al qual cap de nosaltres sabem quin sostre posar-li.
2: No hi ha cap mena de dubte que Lamine Yamal és el millor jugador del món, i Andrés Iniesta avui al matí deia això sobre el 10 del Barça.
4: Un jugador especial, único, con su edad. Diría que cosas que ha conseguido junto al Barça, la selección, como todos sabemos, no es fácil de mantener, pero creo que el talento que tienen pues nos hace a los aficionados, en este caso del Barça o de la selección, pues estar con mucha tranquil·litat o sobretot con mucha il·lusió per el present i el futur.
0: Parlant del present, també del futur, Andrés Iniesta, aquesta exposició, l'Iniesta Experience, que arrenca demà. Nil, si no hi ha res més, línies obertes com sempre, i ens escoltem el Què t'hi jugues demà a les 12.
2: Em quedo escoltant la gran graderia del balcó que presentes cada dia.
0: Molt bé, Nil, vinga, fins després.
2: Adéu.
0: Adéu. Ens queda una última qüestió respecte al Barça, perquè Joan Laporta està encapçalant la delegació que s'ha anat cap a Itàlia, cap a Como, a una reunió amb l'Eurolliga. Què en sabem d'aquesta qüestió? Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Anna. Aquesta tarda no s'ha decidit si el Barça jugarà a l'NBA la temporada vinent, però almenys sí que s'ha parlat del futur de l'Eurolliga i si passa per Nord-Amèrica. En una reunió al nord d'Itàlia, a prop del llac Como, on hi han assistit 13 clubs, els màxims accionistes de l'Eurolliga, entre ells el Baskonia, el Madrid o el mateix club català, que ha estat representat pel mateix president Joan Laporta, acompanyat de tres directius, Cisco Pujol, Josep Cubells, Jaume Nicolàs i també de Xavi O'Callaghan. Sobre la taula, dues opcions. La primera, seguir amb l'Eurolliga, conservant la governança per part dels clubs i aplicar el pla de negoci que hi ha ara mateix, i aquí s'ha de parlar si es canvia del model de llicència a franquícia, un tema complicat perquè el Barça, doncs, la propietat és dels socis i seria complicat passar a franquícia, i també valorar les ofertes d'altres entitats que volen sumar-se a la competició. I sobre la taula, la segona proposta, si es pot buscar un futur lligats a la NBA, això sí, rebent una molt bona oferta econòmica possible i sabent que aquesta proposta significaria perdre el control de la competició i assumir el pla de negoci dels nord-americans. Això s'ha debatut avui i també demà es continuarà fent aquí a Itàlia.
0: Gràcies, Albert. Estarem pendents d'aquesta qüestió. Gairebé 8:45 del vespre. Anem a repassar què més ens ha deixat aquest dilluns. Amb la Jana Flores. Què tal, Jana? Bona tarda.
6: Bona tarda, Anna. Què tal?
0: Tenim partits a punt de començar de futbol internacional en directe.
6: Sí, Anna, a puntíssim de començar el partit de França contra Bèlgica, amb titularitat aquest cop sí de Camavinga i Koundé. El jugador del Barça, que acumula pocs minuts amb el seu club, ha parlat avui a la prèvia del partit fent autocrítica de la seva situació.
0: I també tenim a punt de començar l'Itàlia-Turquia. A tot això, aquest matí, sorteig de la Copa del Rei i la Grossa, crec que podem dir que li ha tocat el Prat.
6: Els de l'Associació Esportiva al Prat segurament es veuran les cares amb un gran d'aquesta competició, l'Atlètic de Bilbao, el segon equip amb més copes del Rei després del Barça. Recalcar que encara no estan classificats, han de jugar la tornada contra l'Eivissa, però tenen un marge de 4 gols a l'anada.
0: Tant de bo que puguin jugar aquest gran partit. Com li ha anat, Jana, a la resta d'equips catalans?
6: L'Espanyol s'enfrontarà al Sestao, de segona federació. El Sabadell i el Girona, de segona divisió, aniran tots dos cap a Saragossa i jugaran contra l'Utebo i el Quarte, els dos de tercera federació. L'Europa, que es troba a primera federació, jugarà contra el Calamotxa, de segona federació, a camp contrari. El Reus, en canvi, de segona federació, jugarà a casa contra el Baracaldo, de primera federació. L'únic derbi català serà el Manresa-Sant Andreu, que es disputarà al Nou Congost de Manresa.
0: Això pel que fa al sorteig de la Copa del Rei i a la Copa de la Reina.
6: L'Europa s'enfrontarà al Deportivo La Coruña, equip de Lliga F, la màxima categoria de futbol espanyol, a 16ens de final de la Copa de la Reina a camp propi. Per una altra banda, tant el Badalona Women com l'Espanyol ho faran fora de casa, el Badalona contra l'Sporting Club i l'Espanyol contra el Celta de Vigo.
0: Per cert, important això, llista de nominats pel Golden Boy i amb molta presència blaugrana.
6: Al llistat hi podem veure noms que ja ens esperàvem, com el de Pau Cubarsí, favorit, i amb moltes paperetes per endur-se'l, ja que és guanyador de Lliga amb el Barça i del Mundial amb la selecció espanyola. Però també hi trobem a Marc Bernal, que la temporada passada va estar entre els 100 candidats però no va aparèixer a la llista dels 25 finalistes, i amb un gran debut i minuts aquesta temporada també hi trobem a Xavi Espart i dos jugadors del Madrid, Diomande i Endrick.
0: Jana, gràcies.
6: Moltes gràcies, Anna.
0: Anem a parlar, és dilluns, amb els nostres narradors obrim la cabina.
7: La tertúlia del Baqui i del Verbi.
8: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh?
0: Un dilluns dilluns més, un dilluns plujós, un dilluns en què hi havia un concert d'Oques Grasses, a la qual servidora anava a assistir, que ja no existeix, però això em permet altres luxes com compartir-ho amb l'Albert Bermúdez i amb el Lluís Flaguer. No us anava a abandonar, eh? Era una...
2: No, sí que ens anaves,
8: sí, que ens anaves a abandonar, no passa res.
0: Era una petita broma i al final, doncs, sí, mira, sí. Aquí estem tots on havíem de ser. On havíem de ser-hi?
9: Al final ha plogut, al final ha plogut.
0: Aquest no el tens, en el teu repertori.
8: Josep Montero, claro, no pot sortir el que t'hi jugues normal. Va,
2: seria... Bon dia, podem parlar. Bueno,
9: sí. Que ha plogut aquí! Que tant que plou!
0: Els tens tots, eh?
2: És una caixa de sorpreses.
0: A més, aquest migdia, Bermú, que has coincidit fent d'Iniesta a Miniesta. Ha estat molt bé aquest moment, també, del programa.
9: Sí. Nos lo hemos pasado muy bien.
2: Sí, estrenant aquesta Iniesta Experience.
8: Però
0: anireu o no, vosaltres, a la Iniesta Experience?
2: Sí, a més, anirem en família, perquè...
9: Està guapíssim.
2: Ho passaré bé jo, ho passaran bé els peques, ja ho diré, perquè...
8: No, és que molt a favor.
2: Això de que puguis xutar tu i recrear el gol de Stamford Bridge, si ets capaç de fer-lo, el de la final del Mundial, no, em sembla una gran experiència, per tant, que allà anirem.
0: Estem en aquesta última setmana ja comptant els dies perquè torni al futbol de clubs. M'ha agradat molt quan has recordat que serà per jugar contra el Getafe, que és ben bé com una mica contradictori.
2: No, però això és perquè no tornis de cop, saps? Torna una mica al futbol de clubs, però no tant.
8: És la primera setmana del col·le, per dir-ho així.
2: És un partit que és partit de clubs, però no és el millor cartell perquè no te'n bafis ja només.
0: Però no pots passar de 0 a 100 tan ràpid.
8: Després tens...
2: Però per això és un increixent brutal.
8: Vas a Sevilla, al Betis, vas a París i després ve el Madrid. O sigui, és que és tot un increscendo constant.
2: Sí.
0: És menjar-te primer el plat que no t'agrada per deixar tot el que sí que gaudiràs del dinar.
8: En principi,
0: ja veurem. No, però ens espera un mes d'octubre segur apassionant, on ja estic veient que cantareu molts gols abans, però volia parlar, i deixeu-me que continuï sucant pa, a la victòria del Barça contra el Madrid al Camp Nou. És que ben bé que va ser espectacular i no sé vosaltres què us transmet aquest equip que està canviant de cicle perquè hi ha jugadores de molt pes que han marxat, però la sensació és que Pere Romeu i també qui treballa al seu voltant ha anat formant les bases del que ha de venir en el futur.
2: Jo parlaria d'un escenari inesperat. Inesperat crec que fins i tot pel Barça i inesperat sobretot pel Madrid. Si aquest estiu el Madrid es pensava que havia fet un pas endavant. És curiós perquè el Madrid és capaç de competir més o menys bé davant equips punters de la Champions, no? Li fa partit al Chelsea, li fa partit al Manchester City, li fa partit als grans d'Europa, però té un trauma que és incapaç de superar amb el Barça. I al revés passa amb el Barça. El Barça pot ser que perdi pistonal, tot i aquest any el vam veure jugant contra la Roma a un grandíssim nivell, però quan arriba el Madrid s'hi posen. Jo no m'esperava aquesta golejada, m'esperava una victòria del Barça, però sí que era dels que pensava que costaria una mica més. De sobte apareix una versió del Barça brutal que et corrobora que segueixes en la bona direcció, que ha estat un estiu complicat perquè han marxat jugadors de referents que han estat clau per explicar el creixement del Barça, però que han aparegut d'altres que són capaces d'assumir el relleu i que li tenen menjada, li continuen tenint menjada la moral al Real Madrid.
8: Jo és que hi ha coses que no entenc. Hi ha coses que no les entenc, com és la, diguéssim, facilitat amb la que el Barça pot encara a dia d'avui. Marxen 4, és igual. Marxen 4 és igual. Perquè, a més, no és un tema de dir, ostres, és que també hem fitxat bé i tot el que ha arribat
0: ha pogut jugar... Que s'ha substituït peça per peça, no?
8: Què va?
2: Al revés, que has fitxat no t'està funcionant encara, que és Kerolin, que era el teu fitxatge estrella. No?
8: El teu fitxatge estrella està tranquil·la, adaptant-se mica en mica, perquè es considera que l'adaptació va mica en mica i, per tant, endavant. I flipo. És que de veritat és per flipar, perquè és que sí que és veritat que Van Aasten et diria que és l'única peça que realment ha substituït.
0: I ha centrat per molts anys amb ella, és a dir, passada, si no es trenca res, que evidentment el futur no ho pot saber, el Barça tenen clar que Van Aasten, vull dir, si res ho impedeix, serà la central durant molts anys al Barça.
8: És una passada, però Mapi ja no sabem qui és, com aquell qui diu, ja està, tot ha passat de llarg.
0: Sí, i crec que això li dona grandesa al club, és a dir, òbviament no hem d'oblidar qui ha sigut Mapi, qui ha sigut Alexia, tot el seu... però llegat que deixen, però crec que també fa gran el club de que s'ha creat i crec que durarà durant bastant temps un equip que va per sobre de les individualitats i això és molt difícil d'aconseguir.
2: No, i que per a mi ha també la detecció de talent jove, no? Que tu ets capaç de descobrir la Van Aasten, que vas ser capaç de descobrir la Sydney, que ets capaç de, crec que ho deies tu, no? Com que no pots sortir al mercat a competir econòmicament amb els grans tòtems que segurament s'han durat jugadores ja formades, doncs ser capaç de tenir aquesta detecció precoç que et permeti, doncs, a poc a poc anar-li donant continuïtat al projecte. I després ho diem molt del Barça masculí, i em sembla que també es trasllada al Barça femení, el vestidor és culer. Tu escoltes ahir la Clàudia dient jo soc més antima, i que hi hagi una competició per veure qui és més antimadridista,
10: em sembla
2: meravellós. I també explica que tu els partits contra el Madrid els afrontis com els afrontes, sí. Que si marques el primer vols el segon, el tercer, el quart, el cinquè, i si la Clàudia en porta tres, en vol quatre, la Sidney vol fer el setè, perquè hi ha aquestes ganes de seguir deixant clar qui és l'equip que porta la veu cantant en això del futbol femení.
0: I posant valor la feina de Pere Romeu, perquè crec que no som conscients de les dificultats que també s'han anat trobant, que seria molt més fàcil competir sortint al mercat i podent fitxar tot el que vulguis, retenir les jugadores oferint grans milionades, però vaja, crec que ha trobat una sostenibilitat dins del vestidor difícil.
8: I a Pere Romeu se'l va estripar.
0: La primera temporada, sobretot.
8: I, noi, mica en mica, va perdre una primera final de Champions, però mira, és el que dèiem en el seu moment, just a la passada final de Champions, és que tot entrenador del Barça, abans de guanyar una final de Champions,
0: n'ha de perdre una.
8: És el procés. Per tant, és que ha fet el mateix que tota la resta d'entrenadors, i que, oi, és que sense Giraldez, què farem? És el mateix.
2: I ara amb el mèrit això de Pere Romeu seguir fent un Barça guanyador i aclaparador.
8: I amb menys recursos.
2: Amb menys recursos i amb jugadores que han de fer aquest pas endavant i que l'estan fent.
0: És que amb aquest ritme Florentino mai obrirà el Bernabéu. És a dir, el Bernabéu quedarà clausurat per sempre i només si va la Taylor Swift a fer algun concert.
2: Sí, jo el temor que tinc és que Florentino no ho enviï tot en orris, no? I que cansat de perdre, Florentino l'anirà a perdre i no l'anirà que l'escut del Madrid doncs el superin, no? Que no s'encansi, que segueixi invertint, perquè al final, escolta'm, el futbol femení s'ho mereix i el Madrid ha d'estar invertint i ja trobarà la fórmula, si és que algun dia l'acaben trobant. Sí que agrairia un punt més de naturalitat, és a dir, no passa res, ja sé que ho fan sempre, però donar explicacions després dels partits que s'haurien de donar, les donen a Europa perquè és obligatori, però no a la Lliga. Florentino, jo crec que hauria de ser capaç de mostrar més suport directe ara que hem d'anar a veure els partits, doncs home, no només anar-hi quan estàs en campanya electoral per pur interès, sinó demostrar que això realment t'interessa i no tenir por a obrir el Bernabéu. Escolta'm, les coses van com van i tot forma part d'un procés, i el Barça fa anys anava a les finals de Champions i perdia per golejada, i a base de fer i de persistir doncs ara està on està, no?
0: Que ningú també et diu que obris el Bernabéu en un clàssic, el pots obrir en un partit de Champions o contra l'Atlético de Madrid, és a dir...
8: És que ni en un partit de Champions, és que no ho faran.
2: No,
8: perquè de moment jo crec que encara els fa, entre cometes, vergonya. Perquè no els en fa, no m'explico.
0: Sí.
8: Perquè no els fa vergonya tenir el Madrid femení com el tenen. No els fa vergonya. Per tant, llavors, què els fa vergonya? El propi Madrid femení.
0: Ensenyar-ho massa.
8: Els fa vergonya ensenyar-ho. Per tant, doncs mira, si és aquella pota de la família que consideren una pastada, doncs si consideren que el Madrid femení és un apastat, doncs allà ells, de veritat. És que allà ells, perquè mentre estan al Barça factura 1 milió d'euros amb el partit d'ahir. Cap problema, tu. Nosaltres anem fent, i ells que també vagin fent.
0: Un orgull, la victòria d'ahir del Barça al Madrid al Camp Nou, un clàssic històric, i demà juga la selecció espanyola. No sé si preocupació, si a veure si per fi Lamin no cal que surti a l'11 titular, o ja un partit menys i ja farem la creu definitiva després d'aquesta aturada de seleccions tan llarga.
2: Jo crec que Lamin serà titular. També és cert que en aquesta aturada, és veritat que hi ha molts partits, però no em sembla tampoc que l'estigui portant al límit de la Fuente. L'altre dia el descans ja el canvia. El dia del partit contra Croàcia, al minut 60 i poc, també el canvia. Entenc que has de tirar de Lamin, perquè és el teu jugador franquícia i perquè està en un estat de forma brutal. Espanya, és veritat que demà s'hi juga coses, perquè pot deixar ja enllestida matemàticament la classificació per la següent fase de la Nations League. No crec que jugui demà tot el partit Lamin Yamal, no sé que el partit t'ho exigeixi perquè estàs perdent o per alguna raó, però vaja, que passi aquest partit i que sobretot Lamin mantingui el nivell que té ara, que ja va tenir en els darrers partits amb el Barça, i que ens permeti xalar en aquest mes d'octubre tan exigent.
8: No sé si ara mateix, tenint en compte que ja portes 3 victòries en competició, et pots arribar a relaxar pel tema de la Lliga de Nacions. Al final no deixa de ser una competició que, coi, vols guanyar, per dir-ho d'alguna manera. No sé què faran, la veritat, no ho sé, no ho tinc massa clar, perquè és un tema que em sembla que d'una banda sí, val molt bé la Lliga de Nacions, però de l'altra no sé exactament què és el que pretén fer Luis de la Fuente, perquè al final ara ja tu tens un cert marge i pots permetre't un dia de proves, per dir-ho així. No sé, jo avui, si fos Luis de la Fuente, i només pensant en mi, no perquè sigui culer, ni perquè sigui de la minya mal, ni perquè el vulgui descansar, però potser avui jo començaria a provar històries, perquè no saps mai si un dia se't pot lesionar i no tenir-lo. Potser avui sí que pots provar de començar a provar sense ell.
0: De moment crec que ens n'hem sortit prou bé d'aquestes setmanes. La pròxima vegada que ens retrobem ja dilluns vinent serà amb aquest futbol de clubs.
2: Estarem a Turquia cop. Ja.
0: Ostres, és veritat. Doncs serà una tertúlia més internacional, sí, sí. La que més de les que hem tingut fins ara. Flaqui i Bermo, moltíssimes gràcies i ens escoltem demà a les 12 al que t'hi jugues.
2: Allà estarem.
8: Ja vagi molt bé.
2: Amb el concert.
0: I 57, 3 minuts per arribar a les 9 del vespre. La graderia es va buidant, però Jana, ja tenim en marxa el França-Bèlgica.
6: Sí, minut 12. Recordem que estan jugant Camavinga i Koundé i de moment marcador a 0, Anna.
0: Com va l'Itàlia-Turquia?
6: De la mateixa manera, minut 12 i el marcador encara no s'ha estrenat.
0: Doncs de moment poc moviment. Gràcies, Jana.
6: Moltes gràcies.
0: En aquests partits de futbol internacional, demà no hi haurà graderia del balcó perquè podreu escoltar a partir de 8:45 del vespre l'Espanya-Croàcia, Carrusel Deportivo, amb el Dani Garrido i tot l'equip. Un partit molt i molt interessant, també important per una persona com Dani Olmo. Hem escoltat les seves reaccions i sensacions en aquesta graderia del balcó. Ara us deixem a Mora 25 amb el José Luis Sastre. L'actualitat esportiva torna a 11:45 amb el Larguero, demà a les 12 amb el Què t'hi jugues, amb el Siquei Rodríguez i tota la tropa, així que moltes gràcies i adeu.
7: La graderia del balcó amb Anna Palet. Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
10: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
11: valorado
10: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
11: Y otra, valorado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
13: Sí.
12: Ponga el PIN.
13: No, póngalo usted, 4504.
14: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
15: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
16: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
7: En la SER. José Luis Sastre.
17: El día en que Pedro Sánchez ha anunciado la fecha de las próximas elecciones generales, ese 29 de noviembre, está ahora atravesado por otra convocatoria, la de una huelga general. Los principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, han acordado un paro general sin fecha, aunque aclaran que no va a ser, no lo convocarán durante la campaña electoral, Sergio Soto.
18: Eso ha dicho hace un momento Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Ha sido minutos antes del comunicado que confirmaba la convocatoria. El comunicado no contiene esta precisión, pero esto decía Álvarez en ese momento.
19: En todo caso, nosotros lo que no vamos a convocar es la huelga en campaña.
18: Sabemos que será en otoño y que durará 24 horas. Los dos sindicatos la han anunciado en un comunicado conjunto en el que explican que el paro general responde a la reivindicación de salarios dignos para acceder a una vivienda digna. UGT y Comisiones incorporan de esta forma el conflicto de rentas, dicen, a la movilización por la vivienda.
17: Así empieza la competición electoral, a la que se ha sumado también una voz hace unos minutos, la del expresidente José María Aznar, que advierte del fin de todo el sistema si es que Sánchez sigue gobernando.
18: Dice Aznar que las instituciones están en riesgo, alimenta la teoría de un pucherazo electoral y avisa del fin de la democracia tal y como la conocemos.
20: Quien convoca las elecciones y sus aliados quieren dar a esas elecciones un carácter, en mi opinión, prácticamente constituyente. Es decir, si la coalición actual de gobierno pudiese formar otra vez gobiernos, es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, que la unidad que hemos conocido hasta ahora, y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se terminen.
17: El PSOE pedía antes a PP y a Vox que no siembren dudas, sin pruebas sobre el sistema electoral.
18: El Partido Socialista ha convocado su comité federal para el 17 de octubre, ahí definirá sus listas. Antes de esta reunión, el ministro Félix Bolaños pedía a los partidos de derecha que no digan tonterías.
1: La primera es que no digan tonterías y la segunda es que no siembren dudas sobre un proceso electoral y un sistema electoral como es el español, que es seguro 100%, seguro. Este tipo de declaraciones es muy habitual en la ultraderecha en todo el mundo. En todo el mundo siembran dudas, en todo el mundo tratan de engañar, en todo el mundo intentan hacer de la mentira su referencia en relación con los sistemas electorales.
17: Entre tanto, el gobierno ha anunciado que mañana llevará al Consejo de Ministros los decretos de vivienda que tumbó el Congreso el viernes. Se votarán en la Diputación Permanente, que es el órgano que sustituye a la Cámara Baja cuando ésta se disuelve por la convocatoria electoral.
18: Está por ver qué hará el PNV, cuyo apoyo el gobierno necesita en esa Diputación Permanente. No es imprescindible el de Junts, porque las mayorías cambian en este órgano. Los nacionalistas vascos han dicho esta tarde que esperarán a poder leer el texto en detalle.
17: Con Irene Millán en la producción, Carlos Higueras en la técnica y Rafa Yuste en la realización. Empieza Hora 25, que en un par de minutos tiene Sastre Maldonado.
21: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
22: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
23: Sigue Ahora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
24: Realmente Mecano acabó devorando a los tres de alguna forma.
25: Ana Torroja, Gata Parda.
24: Ninguno era tan importante como Mecano, aunque formáramos parte de Mecano, ¿no? Entonces como que todo eso que venía con el éxito, a mí me costó mucho asimilarlo, ¿no? Y el primer parón este que hicimos, me fui a Nueva York y sentí que tenía que volver a encontrarme conmigo misma.
25: Entrevistas hay muchas. Gato Pardos. Solo en El Faro.
24: Porque soy una persona tímida, soy celosa de mi intimidad, ¿no?
25: El Faro, con Mara Torres. La SER.
26: La cadena SER presenta El placer de escuchar. Lalio elige la esperanza. Muchos días, la esperanza se llama Silvia, una chica de 17 años con la que se cartea. No la ha visto nunca. No la conoce en persona. Es una compañera de confinamiento de sus hermanas que malviven en otro campo francés. Todo empezó con una primera carta. Luego una foto. La de ella muestra una asturianuca resalada. Una chica guapa con figura juncal que sonríe a la cámara. Ojalá a Lalio. ¿Quién sabe cómo es la foto que le envía él? Si esa que tiene como capitán más joven de la República, un santanderino apuesto con la gorra de plato ladeada y la ilusión incrustada en los ojos claros, o la que podrían hacerle ahora. Que su cuerpo no llega a los 60 kilos y le ha caído el pelo de repente, dice el doctor Ceballos, que por culpa del choque nervioso y de los efectos devastadores del agua, de la bomba en Arsiles.
27: Presentes, Paco Cerdá.
26: Cadena SER. El placer de escuchar.
27: El sonido de la vida. Hora 25. Con José Luis Sastre.
28: ¿Así?
29: Mira, por la tarde, el jueves.
28: Por la tarde, el jueves, hay... Bueno, hay bolo.
29: Ah.
28: Sí, pero bueno. Buah, no viniste el viernes y menudo programa te perdiste.
29: Lo escuché.
28: Monográfico.
29: Lo escuché.
28: Pim, pam, entrevistas... protagonista. No tengo a nadie todavía para analizar. No tengo a nadie para analizar el escenario electoral. ¿Te vienes esta noche?
30: ¿A qué voy?
28: Bueno, no, ya vas.
30: ¿A qué voy?
28: Vas a venir porque vas a salir en la radio.
30: ¿Quieres que vaya yo?
28: No.
30: ¿O quieres que vaya Manuel?
28: No, es que hoy es un día de Manuel Manuel. Hoy es día de Manuel.
30: Hoy es Manuel Manuel.
28: Manuel Manuel. ¿Cómo se nota el... ¿Cómo se llama lo que haces
30: Calistenia.
28: Tú?
30: Calistenia.
28: Calistenia, eso. Iba a decir otra palabra.
30: Dila.
28: Liubliana, iba a decir.
30: Liviana.
28: Liviana, que es la capital Viridiana. De un país. No, Viridiana, es una película de
30: una
28: Manuel.
30: Película, de los Buñuel.
28: ¿Hacíais historia del cine también en Historia del Arte?
30: Claro.
28: ¿Historia del cine o cine?
30: Historia del cine.
28: Vale.
30: De hecho, de cine había, si no recuerdo mal, cuatro asignaturas. Una era
0: Historia del cine 1, historia del cine 2, cine español, y había otra que era...
2: Cine español era como cine de barrio. ¿Y la cuarta, Miguel, mi rey?
0: Creo que era técnicas cinematográficas, creo. O esto igual me lo estoy inventando.
2: Vale, bueno.
0: Yo cursé otra asignatura que era literatura y cine.
2: Pero de estas de créditos libres,
0: que era solamente sobre películas.